0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Josep Pla va néixer a Palafrugell un dilluns 8 de març del 1897. La seva original i extensíssima obra literària va ser essencial en la modernització de la nostra llengua i la divulgació de la nostra cultura. Els seus articles d'opinió, les seves cròniques periodístiques i els seus reportatges de caire social són documents importantíssims de la història del segle XX. Gairebé 30 anys després de la seva mort, segueix sent l'autor català més llegit. Tot plegat, el consagra com el prosista més important de la literatura catalana contemporània. Josep Pla va néixer en una família acomodada a Palafrugell, que va voler que els seus quatre fills anessin a escola. Ja a la primària, Josep Pla va destacar la seva passió per la lectura, com no podia ser d'altra manera, i també per tenir una memòria prodigiosa. L'any 1909, Josep Pla va anar a estudiar batxillerat als Maristes de Girona, on va començar a redactar les seves primeres narracions. El 1913, Josep Pla va posar-se a estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona, però a mig curs va penjar la carrera i va canviar-se a Dret, amb l'objectiu de convertir-se en notari. En els seus anys d'estudiant universitari, Pla va desfermar la seva passió per a la lectura, alhora que es convertia en un habitual de l'Ateneu de Barcelona, on compartiria tertúlia i aprendria de Josep Maria de Sagarra, Eugeni d'Ors i Alexandre Plana, que es convertiria en el seu mentor. El 1919, Josep Pla es va llicenciar advocat i va començar a exercir de periodista, escrivint en diverses publicacions com Les Notícies o La Publicitat. El 1921 va ser escollit diputat a la Mancomunitat Catalana per la Lliga Regionalista. Durant els anys següents, va viatjar per Europa com a cronista per diverses capçaleres. El 1924, Josep Pla va començar a deixar clar que res no aturaria les seves paraules. Va escriure un article molt crític amb la política militar espanyola al Marroc. I sabeu què? Doncs que va patir un procés militar i va ser exiliat. Així doncs, durant els anys següents, va conspirar contra la dictadura de Primo de Rivera des de l'exili i es va dedicar a viatjar per la Unió Soviètica, el Regne Unit i altres racons del món. Dels viatges, en trauria el seu primer llibre, el 1925, Coses vistes, una recopilació de descripcions paisatgístiques, narracions breus i evocacions autobiogràfiques que van tenir un gran èxit de crítica. A finals del 1925 va publicar el seu segon llibre, Rússia. Finalment, el 1927, va poder tornar a Espanya i va passar a treballar a La Veu de Catalunya, el diari de la Lliga. Josep Pla va apropar-se a Francesc Cambó, que des d'aleshores el comptaria entre els seus homes de confiança. El mes d'abril del 1931, Cambó va enviar Josep Pla a Madrid com a corresponsal de La Veu el mateix dia que es proclamava la República Espanyola. Els seus relats aquells dies es troben a l'obra Madrid, el advenimiento de la República. Pla va fer de cronista parlamentari durant tota la República, fins que poc abans de començar la Guerra Civil va fugir a Marsella amb la seva companya sentimental, la noruega Adi Enberg. Amb ella marxaria a Roma, des d'on treballarien pel servei d'espionatge franquista. Mentre era a terres italianes, Josep Pla va escriure Història de la Segunda República Espanyola, per ordre de Francesc Cambó. El 38, Pla va aconseguir entrar a Espanya per Sant Sebastià. Poc després, al gener del 1939, es va convertir en un dels directors provisionals de La Vanguardia, però seria per poc temps. Totalment superat pels esdeveniments i l'inici de la postguerra, Josep Pla es va separar d'Adi Enberg i es va retirar a l'Empordà.

0: Van començar així uns anys de reflexió, de recolliment interior i aïllament voluntari. De la literatura que produiria aquells anys, destaca un redescobriment de la realitat més propera, la del paisatge i el mar, descrita amb un deix que iniciava la seva lluminosa maduresa literària. El 1940, Josep Pla va començar a col·laborar regularment al setmanari Destino, del que es convertiria en un dels impulsors i ideòlegs. Eren temps difícils, i Pla sobrevivia publicant guies de viatge, obres per encàrrec i diversos llibres en castellà, com Les ciudades del mar, Viaje en autobús, La huida del tiempo i molts altres. El 1947 es va aixecar la prohibició d'escriure en català i Pla ho va celebrar publicant alguna de les seves obres més aclamades, Cartes de lluny, Viatge a Catalunya i Cadaqués. A les acaballes dels anys 40, Josep Pla es va establir definitivament a Llofriu i va signar amb l'editorial Selecta, que durant els anys següents publicaria més obres capdals de Pla, com El carrer estret, Girona, Un llibre de records i Cartes d'Itàlia. La mateixa editorial va publicar-li el 1956 les seves obres completes en 29 volums. Una obra importantíssima per recuperar de l'oblit una Catalunya que desapareixia, doncs Pla escrivia dels paisatges, la cuina, els oficis i els grans personatges d'un país que lluitava per no perdre's en la foscor del franquisme. Sens dubte que la del 50 va ser la dècada dels viatges per Josep Pla. Amb el carnet del setmanari Destino a la butxaca, de qui feia de periodista observador, Josep Pla va començar el seu cicle de viatges a Portugal, el 53. L'any següent va viatjar a Nova York i el 55 va visitar Josep Tarradellas a l'exili. Abans d'arribar a 1960, encara tindria temps de viatjar a Israel, Amèrica del Sud i Centroamèrica i al Golf Pèrsic, i també de guanyar el Premi Lletra d'Or pel seu llibre Barcelona, papers d'un estudiant. El 1962, la seva col·laboració amb l'editorial Selecta va finalitzar. Un temps després, Pla va signar un contracte en exclusiva amb l'editorial Destino, dirigida pel seu amic Josep Vergés, per poder editar una nova versió de la seva obra completa. El primer volum va ser un llibre inèdit, El quadern gris, un dels seus escrits més llorejats. Després, arribarien altres llibres inèdits, narracions autobiogràfiques, llibres de viatges reelaborats i tot d'articles per recopilar el material que milers i milers de lectors havien seguit amb entusiasme des dels anys 20. El 1967, Pla va rebre el Premi de la Crítica Serra d'Or pel seu quadern gris. El reconeixement de l'obra de Josep Pla com una de les aportacions més valuoses de la cultura catalana començava a ser indiscutible, doncs 30.000 pàgines de prosa en català l'avalen com l'escriptor més prolífic de la literatura catalana contemporània. La dècada dels 70 va ser la del reconeixement final de Josep Pla. Va guanyar el Premi de la Crítica Serra d'Or fins a 3 vegades, l'última per Notes del Cap Vesprol, que també el faria mereixedor del Premi Ciutat de Barcelona. El 1980, Catalunya reconeixia oficialment la importància de Josep Pla quan aquest va rebre la Medalla d'Or de la Generalitat de les mans de Josep Tarradellas. El 23 d'abril del 1981, Josep Pla va morir a Llofriu. Curiosament, el dia de Sant Jordi, el dia del llibre. L'homenatge final al que havia estat la seva autèntica passió, escriure. A la seva mort va deixar publicats 38 volums de les seves obres completes i abundants escrits inèdits que es publicarien els anys següents. Tot un testimoni del prosista català més important de la nostra història contemporània, indispensable per mantenir viva la cultura catalana en la llarga nit del franquisme.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @radiomontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

copy. What is the reading on the 1202 program alarm?

comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ahora tú. Como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

el cos, tèrbola i embriagada, fantasia d'un amor d'eternitat limitada.

mandra del migdia. Protegiu l'amor fortí, si així ho vol Déu, així sia.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornés, éxitos de siempre.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer que és de l'enfrada o no?
1: Però això ja deves això, no?

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8 con Baharu Dembaga en Radio Montornès.
2: Radio Montornès,

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Radio Montornès 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What's with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
8: Radio Montornès 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, que en compareixença de balanç d'aquesta visita, un cop s'ha enlairat l'avió del Pontífex, ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha remarcat que gràcies a això Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
2: Li he desitjat un bon viatge i li he desitjat també èxit en aquesta darrera etapa de la seva visita a Espanya, etapa a les Illes Canàries, i havia agraït la visita, havia agraït la seva comprensió, la seva sensibilitat amb la realitat i amb la cultura catalana, i havia agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món, no?
1: El punt àlgid de la visita està la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món. L'acte, marcat en la missa pel centenari també de la mort d'Antoni Gaudí, va acabar amb un espectacle de llum, música i drons que va dibuixar el rostre de l'arquitecte i la paraula gràcies al cel. Cap a les 11 del matí és previst que el Papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo. També hi haurà els ministres de Presidència, Félix Bolaños, de Defensa, Margarita Robles, i també de Política Territorial, Ángel Víctor Torre, entre altres autoritats. I quatre persones han estat detingudes en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra van dissenyar arran de la visita del Papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones. I tret de sortida en aquests moments al darrer dia de la selectivitat. Durant tres dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics. Avui s'examinaran de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar provoca lentitud en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la B20, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una avaria a la C25 a Gurb deixa un altre carril tallat direcció Lleida i provoca retencions en aquest punt. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en la compareixença de balanç d'aquesta visita ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha reivindicat que també ha estat inspiradora per continuar sent un país obert, ambiciós i amb la voluntat d'obrir-se i explicar-se al món.
2: Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: El punt àlgid de la visita ha estat la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, volíem dir que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món, que ha coincidit també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Cap a les 11 és previst que el papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo, juntament amb altres autoritats. I els equips d'emergència busquen des d'aquest dimarts a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Salvament Marítim va rebre l'avís pels vols de 3:15 de la nit quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca que continua aquest matí amb efectius de bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també la policia local de Roses juntament amb Salvament Marítim, que ha activat també un helicòpter i diverses embarcacions. I tret de sortida ja el darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de 3 de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús d'un dispositiu electrònic. Avui s'examinen de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit, a les 9, entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Som els alumnes de 5è de l'Escola Sant Sadurní i avui us explicarem el nostre projecte QEMA. Hem creat una cooperativa que es diu Diables Cooperativa. Vendrem productes fets per nosaltres, així com llibres de segona mà.
5: Amb els diners recaptats farem una donació a l'entitat Montornès Animat. Us esperem el divendres 12 de juny a la plaça Pau Picasso. De 2:15 fins a les 12. No us ho perdeu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui, especial dijous 11 de juny de 2026. Com cada dia, Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. I serem aquí amb tots vosaltres fins les 12 del migdia. Què tal, Miquel? Bon dia.
2: Molt bon dia. Què tal, Núria? Bon dia a tothom. Ja estem doncs, a dijous.
1: Dijous. Aquí estem i fent-nos preguntes que no podem respondre perquè no sabem. De fet, ens hem trobat una intervenció a la BB-5001 aquest matí. Hi ha Mossos, hi ha policia, hi ha molt moviment.
2: Després, sobretot carretera tallada, entrada-sortida de Montornès per aquesta part d'aquí, Montornès-Montmeló, ara, que és la part de la carretera de la carretera BB-5001. Uh-huh. En pas alternatiu, perquè hi ha una part que està la policia, hi havia cotxes de policia ocupant.
1: Jo m'he trobat aquest matí
2: i a les 8 del matí venim cap aquí. Entrant,
1: i a les 9 ha vingut una col·laboradora i també ens ha preguntat què passa. Doncs no tenim informació, però sí que és veritat que s'ha tallat aquell tram, no?
2: Sí, en pas alternatiu, com diem, del trànsit, perquè hi ha vehicles que estan al mig, en aquest cas vehicles policials que estan al mig de la carretera, no? Bueno, mm. de la via.
1: Suposo que al llarg del dia tindrem informació i podrem explicar què ha passat, no ho sabem. Bé, són les 10 i 10, Miquel, avui ja és dijous, t'has donat?
2: Sí, aquesta setmana ha passat...
1: Què ha passat?
2: Molt ràpida. Ahir per la tarda em preguntaven, avui que estem a dimarts? Dic, no, avui és dimecres, demà dijous.
1: Sí, és
2: però,
1: que...
2: Sí. Ha passat molt ràpida aquesta setmana. Bueno, està passant molt ràpida.
1: És veritat, sí. Hi ha setmanes que es fan una mica allò farragoses, no? Que dius, ostres, això no s'acaba. Però hi ha d'altres que passen molt ràpid. No sé, potser és que aquesta setmana no ha fet massa calor. Hem pogut respirar una mica millor i potser això ens ha facilitat una mica el ser més conscient, no? De vegades amb la calor, ostres, no hi penses massa i tot es fa això, molt, molt lent. No sé si m'enteneu.
2: Un altre del tema del dia és, vas anar a veure ahir el Papa?
1: Home, qui no va veure el Papa ahir, Miquel? Escolta'm.
2: No, però vas anar a Barcelona?
1: No. Jo em vaig
2: des
1: fer...
2: Des de la tele.
1: Des de la tele, però clar... Jo vaig preguntar, però això on és? A Madrid o ja està a Barcelona? Perquè vaig veure els carrers plens amb una... allò, amb una fe que jo em vaig quedar... Jo pensava que a Catalunya la gent mirava amb una altra perspectiva i això em va descol·locar totalment. I clar... encara a dia d'avui, ara veurem com arriba a les Canàries, no? No sé si és a Canàries o Tenerife. No
2: sí,
1: sé.
2: Va a les Canàries.
1: A les Canàries.
2: Sí. Bueno, segur que ja deu haver arribat, no? O deu
1: seu,
2: estar a punt d'arribar.
1: Segur. Amb el seu papa mòbil, que va ahir creuar tota Barcelona fins a arribar a la Sagrada Família. Per cert, la Sagrada Família, ostres, és un monument que molts catalans ho deixem per demà, anar dins la basílica o al fons on està Gaudí, que ahir feia, sí, ahir feia 100 anys de la mort de Gaudí. Ho deixem per un altre moment, anem a visitar Europa, Àfrica, Amèrica i potser no hem visitat la nostra Sagrada Família. Ahir va ser un bon moment per veure com és per dins la Sagrada Família, però de veritat que impressiona molt tota la feina que va dissenyar Gaudí, però que han acabat altres arquitectes i que ho han fet possible molts treballadors, obreros de picopala, que al final són els que estan allà suant la gota gorda i fent aquest monument, que encara queden 10 anys perquè acabi. Que no pensem que ha vingut el Papa, ho ha beneït i ja està fet. Encara queda temps perquè acabi l'obra de Gaudí.
2: Fins que no desapareixin les grues.
1: Les grues, que encara hi queda una. Però Déu-n'hi-do
2: Sí, queden unes quantes de grues.
1: Sí? Sí. Ahir em sembla que quedava una. Potser han retirat, sí, potser han retirat la gran majoria perquè quedi més estètic, però brutal, hem de visitar. Jo vaig pujar un any a una de les cúpules de dalt, però dins l'església no he estat. I crec que abans d'anar-me d'aquest món, és una de les contes pendents, que ja me l'he posat a les llistes. No sé si tu fas llistes o no. Coses a fer, no? No, no fas llistes, no, no tens llistes. No. Jo tinc llistes.
2: Però dins de la Sagrada Família he estat, eh?
1: Has estat.
2: Sí.
1: Doncs jo no he estat. Ja et dic, vaig fer un any cua per pujar en una de les torres, però dins no, i la veritat és que tinc comptes pendents i coses a fer antes de traspassar, això, que nos vamos al otro mundo, doncs aquesta és una. I no a mucho tardar, perquè la veritat és que veient ahir el papa i moltes de les explicacions que li van fer, els catalans hem de gaudir d'aquest monument. Per fora he estat moltes vegades i hores mirant l'arquitectura, perquè és una cosa que em meravella. I de veritat que estaria dies sencers mirant totes les formes i tot el que la simbologia, no?, que té la Sagrada Família.
2: Molta, molta.
1: És brutal, és brutal. Re, doncs el papa que no para amb el seu papa mòbil i tota la fe que en principi creient que és la que doncs mou a la gent, no? Veure el papa, doncs, i tots els efectius de policia que es van també, 5.000 policies que ahir van estar en el recorregut que va fer el papa mòbil i també doncs, salvaguardant tota havia, vam veure també el rei, a la reina, tots allà a la Sagrada Família. Re, increïble, increïble. I avui continua, és suma i sigue, no? Madrid, Déu, Barcelona, Canàries. Sí, sí, Déu-n'hi-do, eh? Però és el que jo dic, a veure, ell s'aixeca després de la jornada intensa d'ahir i segur que li posen fins i tot els mitjons, vull dir que el plat a la taula, vull dir que té molta ajuda i per això té empenta per fer. No sé si després prendrà alguna herba d'aquelles que et donen vitalitat, ginseng o alguna cosa així, però clar, ve amb molta energia, normal, té una agenda que ha de complir. Re, Miquel, i del papa a lo nostro que és doncs l'actualitat local. I avui vull recordar que aquest cap de setmana tenim més fe a Montornès. Torna la romeria organitzada per l'Hermandat Nostra Senyora del Carmen a Montornès Nord. La Hermandat celebra una nova romeria de la Verge del Carme, ja saps, missa rociera, potaje, con su pringá y todo lo que venga. Nos lo explicarà d'aquí no res, perquè a les 10:30 hem convidat al Toni Jiménez, president de l'Hermandat, que va loco, d'aquí per allà, sense parar. Diu, mira, Núria, faré 5 cèntims, haré una paradita en la ràdio i us explico, però tinc molta feina, Tinc molta feina. Ara, de seguida, escoltarem el Toni Jiménez. Tenim a tocar la 9a marxa nocturna de Sant Joan. Dissabte 13 a les 9:30, sortida de la confluència entre els carrers de la Llibertat i Federico García Lorca. Per 9è any, el Club d'Atletisme Montornès organitza una caminada nocturna per celebrar les festes de Sant Joan. El dia 13, que ja sabeu, és aquest dissabte, torna la marxa nocturna de Sant Joan, una iniciativa del Club d'Atletisme Montornès, a les 9:30, des de la confluència entre els carrers Llibertat i Federico García Lorca. El recorregut són 8 quilòmetres, més o menys, i des de fa anys, en comptes de Mons Observants, el final de la sortida és el parc socioesportiu de Montornès Nord. Els dorsals estan limitats a 500, 600 i tenen un preu de 8 euros. Ja estan a la venda al Club d'Atletisme. Avui dijous de 6 a 8. Al web de l'entitat i als establiments El Gato con Botas i La Polleria Angelita. A aquestes altures de la pel·lícula ja sabeu que la Llar d'Infants Pública El Lledoner celebra els seus 20 anys amb una gran festa. Dissabte, dia 20, això serà la propera setmana, Hi haurà actuacions de música, dansa, espais per fer-se fotos i altres sorpreses. El curs 2025-2026 de la Llar d'Infants Pública Lledoner acabarà amb un esdeveniment assenyalat, com que es compleixen 20 anys de la seva posada en marxa. El 19 d'octubre de 2005 va ser el primer curs. L'equipament acollirà un acte festiu dissabte 20 de juny. Doncs ens aproparem i, clar, 20 anys de Llar d'Infants són molts anys ja. Hi ha canalla que ha crescut allà i que ara ja està a la universitat. Uau, com passa la vida. No em vull oblidar que tenim el Memorial diumenge, 14 aquest diumenge, tenim el Memorial Gabriel La Cueva. Esteu tots convidats a la 9 del matí, diumenge, a les Bernedes. El Club Bàsquet Montornesenc celebra una nova edició del torneig més inclusiu del poble, el Memorial 5è Memorial Gabriel La Cueva. El Memorial Gabriel La Cueva de Montornès arriba a la 5a edició de diumenge 14 de juny al pavelló del SEM Les Bernedes. Un total de 9 equips participen en aquesta competició organitzada pel Club Bàsquet Vila de Montornès. Doncs ja sabeu, si voleu saber en quin ordre jugaran aquests 9 equips, podeu visitar la web montornès.cat i allà trobareu la notícia, a l'agenda. I també aquest dissabte, Descuida, Jo te cuido, de J. Blackenson, és el passi d'una pel·lícula a l'Espai Cultural Montbarri. Es tracta d'una sessió de cinema amb un col·loqui, després un fòrum posterior al veure la pel·lícula, amb una qüestió que ens preocupa molt a la societat, que és el tema del maltractament a les persones grans. A l'entorn del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament envers les persones grans, des de l'Àrea d'Acció Social, l'Ajuntament de Montornès ha organitzat aquest cinefòrum. Diumenge, 14 de juny, 5:30, a l'Espai Cultural Montbarri, allà, a Montbarri. I aquestes són algunes de les notes del dia. Ja tenim per aquí el Toni Jiménez, doncs de seguida parlarem amb ell, però abans, Dia Internacional del Joc. Sí, jugar és una activitat creativa, recreativa, que generalment s'associa a la infància, encara que el joc és important en totes les etapes de la vida de l'ésser humà. És per això que cada dia com el d'avui se celebra tradicionalment el Dia del Joc des del 99 i és molt important jugar perquè doncs la ONU ha decidit proclamar Dia Internacional del Joc el 11 de juny. Doncs avui, Dia Internacional del Joc. També és el Dia Mundial del Funcionari Judicial. Cada segon divendres de mes de juny se celebra el Dia Mundial del Funcionari Judicial amb la finalitat de reconèixer la tasca d'aquests professionals del dret que estan al servei de l'administració de justícia d'una nació. També és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, el Dia Internacional de la Síndrome KGB i la Setmana dels Arxius. Avui, dijous 11 de juny, se celebra el Sant d'Alícia i Bernabé. Doncs felicitats, Alícia i Bernabé, que tingueu un dia meravellós. També nosaltres acostumem a saludar a aquelles persones, a felicitar aquelles persones que celebren potser el dia de l'aniversari, cada dia. I amb persones, nosaltres coneixem, per exemple, l'Antonio Padilla Hernández, 11 de juny, felicitats. Víctor Romero, felicitats, Víctor. Mónica Haldo, felicitats, Mónica. I hem dit que avui també el excompany de ràdio, Víctor Uller, Freixas. Felicitats, Víctor, una abraçada ben forta. Mali Herrera, felicitats. Ana Medina, la presidenta dels gegants, de la colla de gegants a Montornès. Anna, moltes felicitats, que tinguis un dia meravellós. I si trobeu a l'Anna, a la Mali, al Víctor, a l'Antonio, a la Mònica, doncs feliciteu-los perquè avui celebren el dia del seu aniversari. I a totes les persones que avui estiguin preparats per suplar les espelmes. Bufar espelmes és la tradició que fem quan estem de celebració, per molts anys. Comencem, i com sempre, 91.2 de la FM, app TDT i la ràdio.montornès.cat. Recordeu que de 1 a 3 de la matinada ens trobeu al territori nocturn. Per nosaltres sempre és un plaer estar amb vosaltres aquí, a la ràdio, a la vostra ràdio. Bon dia, Montornès. Bon dia, veïns i veïnes.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a l'actualitat i avui al programa escoltarem el Toni Jiménez que ens acompanya des de l'Hermandat de Nuestra Senyora del Carmen per parlar de la romeria que faran a Montornès el dia 13 i 14 de juny. El tenim a tocar. Avui també la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes, ens parla de Sant Joan. I el nostre company José Luis Cano aprofita per passar per aquí i parlar de les estrenes. El dia de la revelació. Iván i Hadum, pioneres i un talento único. Són algunes de les propostes que s'estrenen aquest cap de setmana a la Gran Cartelera. Aquestes són les propostes que us hem preparat per avui. No marxeu, quedeu-vos amb la nostra companyia. Anem ara amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim intervals matinals de núvols baixos sense descartar precipitacions dèbils, tendint durant la tarda a disminuir la nuvolositat fins que quedar el cel poc ennuvolat. Les temperatures diurnes pugen avui al nord-est i al Prepirineu i es mantenen sense canvis a la resta. Màximes de 27 graus a Manresa, Igualada i Rubí, 26 a Barcelona, 25 a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, 24 a Mataró i Vic. Per altra banda, bufa vent fluix variable, tendint durant la tarda la component sud amb intervals moderats. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia que estarà de guàrdia avui és la farmàcia de la Búbila, al carrer Major 55. I per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
9: Comercial Solar.
10: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
9: Comercial Solar.
10: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
9: Comercial Solar.
10: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
9: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Un mes més comptem amb la col·laboració del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament i concretament amb la visita de l'Àngels Rial, tècnica d'intermediació laboral a la bossa de treball, a la bolsa de treball de l'Ajuntament. Àngels, molt bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: Juny, ja.
2: Estiu, calor.
1: Doncs avui tornem a parlar i ho fem, com sempre, d'aquelles ofertes per a aquelles persones que estiguin interessades en trobar feina o millorar les seves condicions. Comencem repassant una mica les ofertes que tenim i acabarem, com sempre, amb les formacions que tenen previstes des del departament.
2: Doncs sí, vinga, comencem amb les ofertes d'aquí del municipi. La primera, ens demanen un monitor del lleure inclusiu per dur a terme l'acompanyament i el suport a joves amb discapacitat durant les activitats del casal d'estiu. Dinamització de tallers artístics, creatius, esportius i de lleure, que fomenta la participació, la inclusió i l'autonomia personal i suporta les sortides, activitats comunitàries i treball coordinat amb l'equip educatiu. Requisits que ha de tenir aquest monitor del lleure inclusiu és el títol de monitor del lleure o, si no, una formació relacionada en l'àmbit social, educatiu o artístic. Ha de tenir, això sí, experiència mínima d'un any en activitats de lleure o d'inclusió social, amb discapacitat o d'atenció a infants o a joves. Val? I ja està. Mm-hmm.
1: Una altra oferta?
2: Sí, en aquest cas, una empresa de venda, muntatge i reparació de bombes per a diferents processos de fabricació està buscant un ajudant de magatzem i mecànic per fer tasques d'ajudant de serveis administratius, tasques de taller mecànic i assistències fora de l'empresa. Els requisits, alguna formació professional de mecànica i la retribució és el salari mínim, jornada completa i contracte indefinit. Mm.
1: Més ofertes?
2: Sí, en aquest cas és una oferta d'un centre especial de treball per treballar d'operari de manipulats aquí al municipi, amb una empresa. Les tasques, manipulació i ubicació correcta del producte, verificació de la correcta ubicació, realització de controls de qualitat, comunicació i registres d'incidències de qualitat, neteja i manteniment del lloc de treball i gestió dels residus generats. L'horari, en aquest cas, és intensiu de matins, jornada completa. Retribució 1.221 euros bruts per 14 pagues i els requisits que tinguin el permís de conduir bé i cotxe per arribar a l'empresa. També demanen que tingui uns 6 mesos d'experiència, i en aquest cas és un contracte de centre especial de treball, per tant han de tenir la discapacitat major del 33%. Mm-hmm.
1: Més ofertes?
2: Sí, en aquest cas és una empresa especialitzada en la instal·lació i el manteniment de revestiments refractaris i aïllants industrials. Busca un tècnic comercial. Tasques que hauria de fer són detecció d'oportunitats en fases inicials de projectes, o sigui, abans de licitació, prospecció comercial activa en enginyeries i clients industrials, generació i desenvolupament de relacions comercials a llarg termini, conversió de projectes en contractes recurrents de manteniment, desenvolupament de mercat a nivell nacional i europeu, i en aquest cas els requisits és experiència en entorn comercial, B2B, industrial, i informàtic a nivell avançat, amb coneixements d'AutoCAD i interpretació de plànols, i es valorarà també l'experiència amb eines de càlcul tèrmic o software tècnic similar. La retribució en aquest cas és un salari competitiu més variable per resultats. Altres dades d'interès que ens han comentat d'aquesta oferta és que és un projecte amb alt potencial de creixement, participació en estratègia comercial i suport tècnic intern. Llavors, diuen que és molt valorable que la persona interessada tingui xarxa de contactes en biomassa, energia i incineració o RTO, experiència en enginyeries EPC o fabricants d'equips i mentalitat orientada a resultats i a llarg termini.
1: I anem amb la darrera oferta avui.
2: Sí, una empresa de serveis busca un netejador o netejadora per treballar a Henkel. Les tasques neteja d'àrees de producció i és imprescindible que parli i entengui el castellà de forma fluida, també desitjable el català. Requisits, experiència en neteja industrial i la jornada que hauria de fer és de 35 o 40 hores setmanals, depenent. Són per fer contractes de substitucions de 3-4 mesos.

0: Doncs fins aquí les ofertes que ens porta avui la Àngels, tècnica d'intermediació laboral. Passem ara a les formacions i ja sabeu que contínuament es fan diferents tipus de formacions. Anem a veure què ens oferten ara.
1: Sí, aquest mes de juny tenim la formació d'Assagem l'entrevista de feina actual de manera presencial i virtual. Val? Aquest és el mes de juny, però de cara al setembre us recordem que tenim com construir un perfil professional efectiu i desenvolupar proposta de valor personal. Aquest dura 5 dies, eh? El que he dit del juny en dura un dia i aquest de cara al setembre ja dura 5 dies. Després tenim un altre, que és competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses, i aquest dura també 4 dies. També és de cara a l'octubre, eh? I al setembre també n'hi ha un altre, que és com reinventar-se laboralment després d'emigrar. Val? Aquest també és molt interessant, és de 3 dies.
0: 3 dies,
1: sí. I bueno, també tenim previst fer un altre curs de carretoner de cara al setembre.
0: Bé, i després de les formacions anem a recordar a tots els amics i veïns que ens segueixen la manera de contactar. Si hi ha alguna persona que està interessat en alguna de les ofertes que ens ha nombrat ara mateix l'Àngels o alguna d'aquestes formacions, la fórmula per contactar amb el departament és...
1: Sí, de manera presencial, cada dia de 9 a 2 podeu venir i demanar cita. També ho podeu fer per telèfon, podeu trucar tant al telèfon de l'Ajuntament com al que tenim nosaltres, que és el 93 566 7004, i demanar cita per telèfon. També ho podeu fer a través de la web de l'Ajuntament. Hi ha un apartat que és el nostre, de promoció econòmica i comerç, que hi ha en les ofertes de feina, les ofertes de formació, i allà trobareu un formulari també que us podeu posar en contacte amb nosaltres i us atenem de seguida. Vale? I ja està. Tot això de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: Àngels, com sempre, gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera. Fins aviat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els equips d'emergència busquen des d'ahir a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per roses a l'Alt Empordà. Connectem ara amb Juanma Buín des del centre de comandament que han muntat al port pesquer de Roses. Juanma, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Pues mira, aquest matí cap a les 10 està muntat aquí el centre de coordinació al port pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment n'hi ha aparegut el noi, però n'hi ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
1: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
2: Vale, a tu. Adéu.
1: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'última ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
3: Revisar les normes penals que fan referència doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. I el Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara a les 11 és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el de Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia, de la selectivitat. Durant 3 dies, més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Us volem informar que el proper 12 de juny vendrem els nostres productes a la plaça Pau Picasso, des de les 9:15 fins a les 12.
2: Els nostres productes són plantes, pulseres, collars, estotxos i clauets. Ah, i animarem al matí amb una mica de música.
3: Els beneficis que obtindrem aniran destinats a l'associació Montornès Animal.
4: Tenim moltes ganes de veure-vos per la nostra parada.
5: Us esperem!
6: Policia?
7: Digue'm.
6: M'han robat!
7: Què t'han robat?
8: M'han robat el cor.
9: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
10: El meu ja me l'has robat, Mireia.
11: I m'he posat a pensar en tu.
12: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
13: La ràdio d'aquí.
14: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
15: A la butxaca.
16: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
17: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
18: Les mañanes de Ràdio Montornès.
19: Arriba la 52a edició de la Revetlla de Sant Joan a Montornès. La cultura popular, la música i l'esport repeteixen com alguns dels elements que són protagonistes de la programació de les activitats de Sant Joan 2026. El Departament Municipal de Cultura i Festes, amb la col·laboració de la Comissió de Festes de Montornès Nord, ha aglutinat al voltant d'una veintena de propostes per totes les edats i per tots els gustos. En principi, segurament que és així, però per saber més detalls hem tornat a convidar a la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes a l'Ajuntament. Bon dia, Mercè.
20: Bon dia, Núria.
19: Què tal?
20: Molt bé, i tu?
19: Doncs també, contenta que estiguis aquí amb nosaltres i de fer allò 5 cèntims de tot el que té a veure doncs, amb la nostra festa revetlla de Sant Joan. Parlem una mica, no? Explica'ns, Mercè, cap a on anem en aquesta proposta de Sant Joan.
20: De Sant Joan. Mm. Doncs les festes del barri de Montornès Nord, com deies tu ara, no? És la 52a edició, no?
19: 52 anys,
20: 52 eh? Anys que, anava a dir, alguns no havien nascut, però sí, ja hi eren per aquí. Bueno, alguns érem amb altres poblacions, però sí, ja eren per aquí pel món voltant. I és veritat que tenen una arrel molt, molt marcada dins del barri, i des de fa 10 anys la comissió doncs, va agafar aquest relleu i treballa conjuntament, com veies, amb l'Ajuntament. No? Treballem amb el Departament de Cultura i Festes i tirem endavant doncs, aquestes festes. I doncs, com ve sent habitual, comencem una setmana, un cap de setmana abans, i s'allarga uns dies després de Sant Joan. El programa és bueno, una mica llarg. Bueno, llarg. Bueno, està bé, però que intentem que sigui això, durant dos caps de setmana, doncs poder-ho allargar i encabir més activitats.
19: Sí, la veritat és que ens has portat al programa i veiem que té grosso, que té...
20: N'hi ha una miqueta de tot, no? N'hi ha una miqueta de tot. N'hi ha activitats, com deies, esportives, no? Que aquest dissabte comencem amb la marxa nocturna, que també doncs, ja té 9 anys de vida,
19: anys, eh?
20: que són anys.
19: I a més que s'ha convertit en un clàssic i que té moltes persones que gaudeixen d'aquesta activitat.
20: Sí, a més té la particularitat, no?, que és nocturna, no?, i que potser no n'hi ha tantes, i llavors també el recorregut és prou interessant. Doncs venim a acabar doncs, l'espai sociocultural, socioesportiu de Montornès Nord, i en allà doncs, ens esperen la gent de l'atletisme amb un entrepà, una beguda, i compartir també amb els veïns aquella estona d'entrepà i tot això. I això és el primer dia, no?, per iniciar la mica.
19: Però aquest any tenim alguna novetat o ens quedem amb totes les propostes clàssiques que ja coneixem?
20: En principi tenim les propostes clàssiques, sí que tornem a convidar al circ a les festes de Sant Joan, i el diumenge, dia 21, hi haurà circ a la plaça del poble.
19: Ah, sí?
20: Sí, és a les... De tant en tant venen a... contractem el circ, perquè és veritat que és una disciplina que potser no ens recordem gaire, però que és molt entretinguda i que agrada molt a la mainada i a les famílies. Doncs enguany hem tornat a fer aquesta aposta pel circ, per circ de carrer, i bueno, creiem que serà molt, molt entretinguda i això, i molt divertida.
19: Doncs repassem una mica també, perquè suposo que ara ja està tot enllestit. Vull dir, la logística ja està fent el seu paper, no?
20: La logística, que no és gens fàcil, perquè a més coincideix aquestes dates en finals de curs d'escoles i d'altres doncs entitats, no?, que també doncs finalitzen aquesta etapa. I la logística és complicada amb tot el tema de taules, cadires, de veres, aquestes
19: coses,
20: és complexa.
19: Sembla que passa sol, però no.
20: No, necessita una miqueta de carinyo i de sèrie a sobre. Doncs, com deies, hi havia el Departament de Cultura i Festes, però també s'ha aprofitat doncs, a esports i, en aquest cas, també l'àrea social per poder encabir alguna altra proposta dins de la programació. Llavors, dissabte, com dèiem, hi havia la marxa nocturna, i diumenge, doncs, a l'àrea social han preparat un cinema a Montbarri, doncs, és obert a tothom, però principalment per gent gran. Al darrere d'aquesta proposta de cinema hi haurà un fòrum on es podrà xerrar una miqueta sobre el que hem vist i com valorem, bueno, el que és un fòrum, no?, parlar-hi una miqueta.
19: D'aquest tema.
20: Llavors ja tindríem aquest primer cap de setmana, que és l'inici, no?, per anar agafant una mica de força, no?, doncs el tindríem cobert. Llavors, com deies això, doncs també, doncs... la gent de joventut, també dins del programa Cosmos, també s'ha afegit al programa amb el Football Day, que es farà en el Cruyff Court i que...
19: Bueno, és un dia de futbol.
20: És un dia de futbol.
19: Per tothom?
20: És per al jovent, principalment, que són els promotors de l'activitat, que està dintre del Cosmos, que ja saps que són els processos participatius que en tenim amb diferents edats i que... doncs encabeix moltes activitats que són propostes dels mateixos joves o de la gent més gran, en el cas dels més 30.
19: Dijous 18 de juny a les 5 de la tarda al Cruyff Court.
20: Al Cruyff Court.
19: Molt bé.
20: I després ja comencem amb el gruix de les activitats de Sant Joan. El dia divendres 19 hi ha un clàssic, que això també és com molt,
19: és veritat,
20: molt esperat, sobretot per la gent gran, no?, la trobada que fem al casal de la gent gran de Montornès Nord, que ens ensenyen tot el que han estat practicant, aprenent durant aquests mesos de tardor, hivern i primavera, no?, amb els tallers. I llavors es farà la inauguració, això, el dia divendres, a les 18 de la tarda, i tothom convidat també a veure doncs, les meravelles que fan la nostra gent gran del poble.
19: Sí, que té unes mans que són una meravella i que tenim oportunitat d'anar i fins i tot conversar moltes vegades amb ells i amb elles, no?, que estan allà.
20: Que són una font de sabidoria, sí. Perquè en saben moltíssim i tenen una creativitat molt, molt maca i, bueno, i és molt, molt divertit i de compartir amb ells aquesta estoneta plegades. En acabar, doncs, ens anirem al pati i al porxo de l'Escola Marinada, que ja des de fa uns anys fem allà el recital de poesia, que ens queda un racó així molt, molt agradable, molt fresc, perquè també és veritat que Sant Joan és sinònim de calor.
19: És veritat.
20: I aprofitem doncs, per fer el recital en memòria del Bernardo López, ja va traspassar fa uns anys, però que ens ha deixat aquesta empremta i que continuem amb aquesta... Amb aquest recital que aglutina un munt de gent, perquè sembla que no, però el mobilitzen, hi ha un grupet que ja es conserven d'un any en un altre i treballen durant tot l'any per preparar aquest recital. I la veritat que és molt, molt bonic perquè tenen, fan les seves trobades, les seves propostes envers quin tema faran. Jo crec que està molt bé que continuïn, no?, tenint el record del Bernardo i puguem continuar fent el recital.
19: Clar que sí. Doncs concretament divendres 19 a les 7 de la tarda a l'Escola Marinada.
20: A l'Escola Marinada.
19: A la fresca, recital de poesia Bernardo López. Anem a dissabte.
20: No et descuidis, que hi ha un espai també per als més petits. A la plaça del poble és també part ja de la programació. Doncs el Departament d'Infància fa jocs, un bingo familiar a la plaça del poble i també recull molta mainada. Estan esperant aquest dia.
19: Els que vulguin poesia cap a Marinada i la canalla amb les famílies, doncs a la plaça del poble.
20: És més públic familiar, però és veritat que s'ho passen molt bé,
19: Molt bé. Ara sí, no?
20: Ara sí, anem al dissabte,
19: Vinga, dissabte dia 20.
20: De nou, doncs els avis a primera hora ja estan preparats per les villes i fan els seus campionat de petanca, allà doncs sempre al seu espai de joc. Mm-hmm. I la veritat que s'ho passen molt bé, eh? Tenen allà unes competicions que fan enveja. I ja després ja passem a la tarda, que començarà a la tarda amb el Cercavila, que des de fa uns anys fem allà a la placeta davant del Góndola, uh-huh. On doncs, ens trobem amb els gegants, amb el bou, amb la Mireia, que també ens acompanya amb aquest Cercavila, que arribarà fins a la plaça del poble, on hi haurà el pregó. Enguany el pregó el durà a terme a la llar d'infants del Lledoner.
19: Que ens hem assabentat que ja fa 20 anys.
20: Se'ns han fet grans.
19: 20 anys, uau!
20: Se'ns han fet grans, sí, se'ns han fet grans i seran els protagonistes enguany del pregó de Sant Joan. El mocador de Sant Joan és el logotip de la llar d'infants, perquè són això els pregoners i perquè, home, s'ha de celebrar 20 anys, són 20 anys.
19: Són 20 anys, sí, sí.
20: Són molts anys, molts nens i nenes que hi han passat per la llar i que han après molt i que, hi deuen haver mil històries. Jo estic, doncs, amb aquesta curiositat, a veure com anirà aquest pregó, si ens explicaran.
19: Sí, perquè potser veurem algun d'aquests nens, clar, no ho sabem,
20: no sorpresa. No ho sabem, serà sorpresa, (ríe) però que segur que serà, no?, que hi haurà molt xup-xup d'explicar-ho coses que potser clar. No, ni en sabíem, no? Doncs hi haurà també la posada del mocador, que fem habitualment amb els diables, i, i ballaran com sempre a la plaça. Mm-hmm.
19: Després tenim més activitats, no acabem aquí.
20: No acabem amb el dissabte, normalment és dia d'espectacle, de varietats, que tant agrada sobretot a la gent gran, les varietats.
19: Sí que és veritat que aquest any, com que Sant Joan ens cau a meitat de setmana, doncs una mica les varietats s'han avançat aquest cap de setmana abans de la revetlla.
20: Sí, normalment solen ser doncs això el dissabte, perquè és no és fàcil fer un programa.
19: Clar.
20: Llavors n'hi han activitats que sí o sí són genuïnes i que sí hi han de ser-hi, i llavors has d'encabir doncs això els dies i les activitats que sí que sí han de ser-hi. I les varietats és un espectacle que hi ha de ser-hi, perquè jo crec que si no, doncs hi hauria molta gent que protestaria.
19: Llavors, faltaria alguna cosa.
20: Faltaria, sí. És una mescla una mica de tot i que al públic els agrada molt. I això seria doncs el dissabte a la nit, de nou a l'Escola Marinada, en el pati, que és un espai molt recollit i que agrada molt.
19: Uh-huh. I ja anem cap a diumenge 21 de juny, és uns dies abans de la revetlla.
20: Sí, habitualment ja fa uns anys que també la comissió de festa prepara una festa de l'escuma, mm-hmm. perquè amb la calor doncs, és molt adient i les famílies ho gaudeixen molt. I llavors això, ens trobem a la plaça del poble amb aquesta festa de l'espuma. I el diumenge, doncs, també el que parlàvem de la dificultat de poder encabir les activitats, doncs, és la tarda de la gent gran, amb el berenar i amb el Moncayo, que bé, ja és un clàssic també a Montornès, és un cantant que agrada molt. I que anirà, doncs, paral·lel al berenar i després una miqueta de ball amb el senyor Moncayo.
19: Els tiquets, els casals de la gent gran, nord i centre, i l'activitat, que és un clàssic entre els clàssics, a l'Escola Marinada.
20: A l'Escola Marinada ja poden anar a buscar els dos casals, els tiquets, que ja hi són. Uh-huh. Només han de presentar el seu carnet per validar que són, doncs, gent de Montornès, i prou, ja està. Uh-huh. Alhora sí que, per, com dèiem abans, per al públic més familiar, doncs hi ha, doncs, l'aposta un any més del circ, del circ al carrer, que, bueno, que veiem que agrada molt i que potser és alguna de les disciplines que potser no hi tirem tant, però que és una aposta molt divertida i entretinguda. Doncs paral·lelament hi haurà, doncs, per gent gran berenar i per al públic més familiar, doncs, aquest circ al carrer.
19: A la plaça del poble.
20: A la plaça del poble.
19: I aquí acaba el cap de setmana, però ja anem cap al dia 23, que és dimarts, i que és la revetlla, no?
20: És la revetlla pròpia. Clar. I és el dia, doncs, la nit màgica, no?, que esperem durant tot l'any, no? Perquè jo crec que és una nit molt, molt xula, no?
19: Sí,
20: d'aquelles nits que esperes,
19: sí,
20: no? Cap d'any...
19: La nit més curta, de l'any, no? Sí, amb una llum especial, amb una lluna plena espectacular. No sé aquest any, però... I què tenim aquesta revetlla?
20: Doncs, com sempre, els diables venen a fer el recorregut, fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'Escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. Llavors, la comesa dels diables, a part de fer el seu recorregut, doncs és encendre aquesta foguera. I alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. I després ja haurem de passar a sopar, perquè portem tota
19: Clar.
20: La tarda, no?, de córrer el foc. I llavors, el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió, doncs, munta taules, cadires i demés, i doncs tothom, doncs, que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar, perquè comparteixen, no? Mira,
19: Clar.
20: Jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es va movent i van compartint, no?, els àpats. Doncs la idea és això, de fer un sopar de cabàs el dia 23, i després, doncs, hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar.
19: Uh-huh.
20: I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
19: Com sempre, i per cinquè any consecutiu, l'Ajuntament també ha reeditat la campanya per un Sant Joan inclusiu, Il·lumina Montornès. Això també ho hem de tenir en compte.
20: Sí, perquè és veritat que n'hi ha moltes persones i les nostres mascotes, altres animals, que pateixen molt els petards, no? Però és veritat que també és algo genuí, no?, de Sant Joan, és molt típic. Però
19: com es porta això de conviure entenent a tots els col·lectius?
20: Clar, és difícil, però clar, ens hem d'adaptar entre tots, i les persones consumidores de tirar petards, doncs és una proposta que fem des de l'Ajuntament, que intentin, doncs, comprar que siguin petards més lluminosos i no tan sorollosos com fem nosaltres en totes les campanyes, tant de Sant Joan com de Festa Major. Intentem, quan fem castells de focs, doncs, que siguin amb més lluminosos i no tan amb tanta potència. Malgrat que ens agradi, però també hem de cuidar per totes les persones i animals que estan al nostre voltant i que són tan estimats i que ho passen tan malament.
19: Doncs ja sabem que seguim amb la inclusió i la lluminositat que gaudeix Montornès i que combina, doncs, amb una nit clàssica com és la nit de Sant Joan. I anem amb el dia de Sant Joan, perquè, clar, hi ha un fet que també s'ha convertit en un clàssic: no pot haver-hi Sant Joan sense paella de Sant Joan, no?
20: És que és el pla perfecte, o sigui, tu surts el dia de la revetlla de festa, t'aixeques tardíssim i ja només en arribant allà i tens el plat de paella. O sigui,
19: clar, que ho tens fet.
20: És un plan ideal. Doncs i el clàssic de la paella, doncs el dimecres dia 24, com sempre ho fem, i cap a les dues del migdia, doncs això, menjar paella al pati de Marinada. Els tiquets ja també estan a la venda doncs, en els casals, tant en el nord com en el del centre, i amb el Gato con Botes, i en el cas de Montornès Nord, doncs, la polleria Angelita amb la Susana al capdavant, doncs, també tenen tant tiquets de paella a 6 euros, com el mocador de les festes, que té un import de 3 euros.
19: També el Gato con Botes i Frutos Secos Orellana, no?
20: Frutos Secos Orellana està en un període que està de tancament i llavors, de moment, no el tenen. Igual ens apropem, però de moment ens hem assabentat després i ha quedat una mica així penjadet.
19: Molt
20: però
19: bé.
20: Sí que és veritat que en els casals i l'Helena, el Gato con Botes i la Susana ho tenen ja des d'ahir.
19: Doncs arribem ja pràcticament al final, perquè aquella setmana, també de Sant Joan, tenim a la propera, no aquella setmana, sinó la propera, tenim el trofeu de ciclisme.
20: De ciclisme. Hem iniciat, no?, amb la marxa popular, sí, i acabem amb el ciclisme. Doncs sí, també és una tradició doncs, aquest trofeu de Sant Joan, i serà el dia 28. Ja serà el tancament doncs, de tota la programació que tenim prevista per aquests dies de Sant Joan.
19: El programa que ens ha portat avui la Mercè i que estarà a totes les bústies, dic que a la part de darrere, a la contraportada, hi ha doncs, unes recomanacions que... És veritat que hem de passar-ho bé i gaudir de la revetlla, però també hem de ser conscients doncs, que quan cau entre setmana doncs, hem de respectar els veïns, no?
20: Bueno, en veritat és que vivim en comunitat, sempre ho hem de fer, però és veritat que aquests dies doncs, que també tenim més ganes de festa i de sortir, hi ha gent que potser no en té o potser treballa també. I el viure en comunitat ens ha de fer veure que, doncs, que hem de compartir, però amb cura, amb cap, i poder-ho passar-ho bé, però tenint doncs, també vella per la resta de persones que han decidit o tenen que treballar i no poden fer-ho. Llavors, això, respectar els horaris, també per això doncs, la revetlla acaba a les 3 de la matinada, que no és una revetlla molt llarga, però ja tenim espai doncs, per poder sopar i passar-ho bé.
19: Doncs no sé si vol donar algun consell o, Mercè, dir alguna cosa més, fer alguna recomanació, convidar la gent a sortir al carrer.
20: Doncs això principalment això, doncs, que ja dissabte comencin amb la marxa i que es vagin afegint a tota la programació i que ho passin bé i que això que tinguin molta cura dels petards, de la convivència amb els altres i això, i que els hi esperem aquests dies.
19: Doncs, com sempre, un any més, gràcies per tornar a les Mañanes de Ràdio Montornès. D'aquí no res, parlarem de Festa Major, que també teniu feina per endavant, oi?
20: Ja, tenim molta feina. Festa Major és el gran motor de tot l'any. Moltes gràcies, Núria, per convidar-me una vegada més.
19: Fins aviat.
20: Fins aviat.
6: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant...
13: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja ha arribat a les Canàries. Cap a les 11 del matí era previst que el papa arribés a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'han rebut el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de les Canàries, Fernando Clavijo. També hi ha hagut els ministres de Presidència, Félix Bolaños, de Defensa, Margarita Robles, i també de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entre d'altres autoritats. I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell a la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya, l'última ahir mateix coincidint amb la visita del papa a Barcelona, uns successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a 13 en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
4: Revisar les normes penals que fan referència a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
3: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que ja havien plantejat. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. La jutgessa conclou que no hi ha indicis de responsabilitat penal, d'hiperpotatge ni d'incompliments de les mesures de seguretat. I avui, darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest any és la prova pilot amb detectors d'anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús dels dispositius electrònics no permesos a les proves, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o bé auriculars.
2: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
6: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
7: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
1: Ràdio Montornès.
8: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.

0: avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Fem Salut, amb l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. Avui parlarem amb la Ruth Almirón, administrativa en salut i referent d'atenció a la ciutadania de l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló de l'Institut Català de la Salut. I és que precisament avui, 11 de juny, es commemora el Dia Mundial de l'Administratiu Sanitari i volem conèixer quines són les seves funcions.
0: Fem Salut.
1: Bon dia i benvinguda, Ruth.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: A tu per estar avui amb nosaltres per parlar de les administratives i els administratius en salut. M'agradaria començar precisament definint, no?, aquest lloc de treball. Què són els administratius i les administratives en salut? Són aquelles persones que veiem al mostrador un cop entrem?
2: Sí, precisament són els professionals que són la porta d'entrada al sistema sanitari. Estan ubicats als punts d'atenció a la ciutadania i, bueno, és el primer contacte.
1: De seguida parlarem de les tasques, que les funcions que desenvolupeu. Doncs vinga, si comencem per aquí, perquè a vegades veiem, no anem a demanar hora, anem tal, sempre ens dirigim a vosaltres, però quines són les funcions? Perquè estic segura que va molt més enllà d'això.
2: Bueno, les funcions de l'administratiu són no només donar una cita prèvia al ciutadà, sinó fer un acompanyament durant tot el seu procés assistencial.
1: Com seria aquest acompanyament? Què és el que oferiu? Quines són les vostres tasques?
2: Bueno, els professionals d'atenció a la ciutadania han evolucionat a mesura que ha canviat les necessitats de la ciutadania i també les pròpies de les institucions sanitàries. Hem passat d'un model més centrat en la programació de visites, que és el que comentava abans, a realitzar tasques administratives més bàsiques a un rol amb molt més compromís i responsabilitat per part dels professionals. Llavors, actualment són una peça clau dins dels equips d'atenció primària, perquè no només gestionen, sinó que orienten, informen i ajuden a resoldre necessitats de salut. D'aquesta manera formen una part activa de l'atenció centrada en la persona i contribueixen directament a millorar l'accessibilitat i l'experiència del ciutadà.
1: Clar, perquè és típic, no? Truquem o ens anem... És que em passa això, no? No sé amb qui parlar, no sé. Aquí està aquest acompanyament, aquesta orientació.
2: És precisament això. Quan rebem aquesta necessitat per part del ciutadà, doncs els professionals ja estan preparats per redirigir la demanda cap al professional que toca.
1: Clar, aquí heu de conèixer, per tant, tots els professionals que hi ha dins del centre i també una miqueta més enllà.
2: Exacte. Cada vegada els equips d'atenció primària hem crescut, passant del que era el model bàsic metge, infermera i administratius, i comptem amb altres professionals

0: com són nutricionistes, la referent de benestar emocional, la fisioterapeuta. Llavors, totes aquestes demandes hem de saber com i quan gestionar-les.
1: Mm-hmm. Com ha estat? Perquè entenc que has viscut tu mateixa aquesta evolució, no? Com ha estat? Com l'has viscut, aquest procés d'adaptació i d'evolució?
0: Bueno, ha estat, com que ha estat progressiu, mm-hmm. no ha estat difícil. Hem anat, bueno, amb formació, hem anat enriquint-nos i incorporant aquestes nous professionals, i ha estat fàcil, ha sigut una dinàmica fàcil.
1: Mm-hmm. I entre vosaltres, entre el col·lectiu de professionals administratius, com us organitzeu? Us aneu reunint? Cadascú s'encarrega de certes àrees?
0: Doncs sí, ens reunim bé per estaments, o sigui, tenim reunions periòdiques, tenim reunions conjuntes amb la UB3, que denominem, que és metge, infermera i l'administratiu, mm-hmm. per organitzar-nos, i també aquí sí que incidiria que el ciutadà té un professional d'atenció a la ciutadania de referència. Ah. Igual que un metge i una infermera té un administratiu de referència.
1: Jo crec que això no se sap,
0: No, per això també aquest dia mundial que celebrem, aquest serà el primer any que estem fent tota aquesta posada en marxa per donar a conèixer aquest rol, perquè per arribar al ciutadà i que sàpiguen que no només és la persona que veuen allà a la porta i demano cita i prou, sinó que hi ha molta més feina i moltes més gestions que poden ajudar al ciutadà a que la seva transició pel sistema sanitari sigui més fàcil. Mm-hmm.
1: Ara anirem a parlar també d'alguns d'aquests procediments i tràmits, però el que deies, que cadascú té com aquesta administrativa, però això no vol dir que no hi hagi un altre que ens pugui atendre.
0: No, per descomptat. O sigui, el ciutadà, quan accedeix al centre, serà atès per qualsevol dels professionals administratius que hi hagin en aquell moment i resoldran la seva demanda sempre mm-hmm. en aquell moment, o si és un tràmit més complex que requereix d'un seguiment, sí que amb aquesta visualització volem fer que sapiguem que tenim un professional referent i ens adrecem amb ell perquè faci el seguiment de tota aquest procés assistencial fins a arribar a la resolució. Però qualsevol dels altres professionals uh-huh. d'atenció a la ciutadania, siguin o no el seu referent, els atendran amb la major professionalitat.
1: Genial. És a dir que, al final és facilitar, no? Com deies, aquesta atenció cap als pacients, de saber que tenim aquella persona que segurament coneix més el nostre historial, no? I tot on ens podem adreçar, però que tenim tot l'equip a disposició. Ruth, ens comentaves que feu moltes tasques diferents i també aquesta gestió de tràmits i de procediments administratius. Quins són els més habituals amb els que es trobeu?
0: Bueno, el nostre dia a dia, que és la gestió de la demanda, uh-huh. que al final és això que comentàvem, no? Redirigir, saber cap a on adreçar per donar una major i més eficient resolució.
1: Aquest seria el típic de vaig al metge i què et passa, no? Pues mira, que fa mal al cap i llavors ja un metge o un infermer, segur com aquest triatge, no? Primer.
0: Correcte. Que estem ajudats per un uh-huh. programa, vale, que ens ajuda també a redirigir la demanda. Després, tot el que són gestió de tràmits i procediments administratius. Doncs, necessito donar-me d'alta la meva salut. Uh-huh. Tinc dubtes perquè ja estic donada d'alta, però vull fer aquesta e-consulta que és un altre dels punts. Com ho puc fer? Tot això, no? Aquesta orientació i, informar, sobretot informar i ajudar.
1: He perdut la meva targeta sanitària, també.
0: També.
1: Al final resoleu un munt de coses,
0: Sí.
1: I ara que parlàvem de la e-consulta, igual que també orienteu una consulta presencial, com dèiem, això que ens apropem al cap, també feu aquesta derivació?
0: També la e-consulta es pot fer al metge, a la infermera i a l'administratiu. Llavors, l'administratiu, quan rep aquella consulta, donarà resposta. Ja sigui que ha de portar un paper perquè el necessitem i informarà el ciutadà de la gestió que ha de fer, o resoldrà mitjançant la consulta i ja està. Donant per finalitzat.
1: Clar, la consulta, estem parlant de consultes que parlem doncs, de la meva salut, no? O per internet, que a vegades podem preguntar, que no cal que truquem o hi anem directament.
0: Correcte, o necessito un informe de la meva història, doncs informem del tràmit i els passos que ha de fer per sol·licitar aquest informe.
1: Estem parlant tota l'estona d'interacció del pacient cap a l'administratiu, l'administrativa, però des dels professionals de la salut també rebre alguna demanda, també estan en contacte, parlaves d'aquesta UB, no? No sé si també teniu aquest contacte, aquestes demandes des de part de l'equip de salut.
0: També. O sigui, al final és un treball en equip i els professionals sanitaris fan demandes també als professionals d'atenció a la ciutadania i gestionem. Per això et deia que fan reunions periòdiques per UB3 perquè hi hagi un engranatge i cadascú, bueno, s'ho fa venir bé per treballar i organitzar-se millor.
1: Hem parlat de la meva salut, de la e-consulta. Amb quines eines compteu per poder fer la vostra feina en el dia a dia? Suposo que també el telèfon, no? La gent que es truca...
0: L'accessibilitat telefònica. Tenim una central de trucades que també els usuaris poden adreçar-se allà. Deixant també més lliure el telèfon del propi centre per trucades que requereixen una resposta més àgil, la meva salut, la consulta i el canal de cita salut, que també els usuaris poden demanar cita per allà. Tant el metge, infermera, com l'administratiu.
1: Heu notat si hi ha hagut un canvi en la franja d'edat, per exemple, no? que ja hi va menys potser el taulell perquè utilitza altres eines?
0: Bueno, principalment tenim el jovent, és la franja d'edat que està més perduda perquè no necessiten dels serveis sanitaris. La franja, jo diria que dels 25 cap als 60 o així, ja utilitzen també, interactuen molt virtualment. Vale? Tot això que requereix estalviar-se la presencialitat perquè ho poden gestionar telemàticament, és fabulós i fan utilització d'aquestes eines. I llavors la població més gran,
1: clar,
0: que aquesta sí que... encara tenim aquest contacte més presencial, necessitem d'aquest contacte, que també és bo, eh?
1: Clar. Sí. Bueno, el veure's les cares sempre està molt bé, però és veritat que si es pot, fa tot més àgil, no? Perquè a vegades es formen moltes cugues que, òbviament, esteu per donar aquesta informació, però potser si ens podem des de casa fer alguna coseta, doncs al final la feina és millor per tothom. I Ruth, avui precisament estem parlant amb tu per al Dia Mundial de l'Administratiu Sanitari. M'agradaria parlar, ja que tenim aquí, de si vosaltres dintre del col·lectiu sentiu que la feina que feu és reconeguda, i tant si es coneix com si es reconeix.
0: Bueno, jo crec que sí, estem treballant i cada vegada això que et deia, no? Hem passat de ser només programadors de visites, que era com es veia...
1: Ara per l'anàlisi,
0: sí,
1: no?
0: Era com es veia, a tenir totes aquestes funcions, aquestes tasques, que estan reconegudes per part de la institució i que comencen a reconèixer la població també, la ciutadania, perquè saben que hi ha aquestes opcions i jo crec que els hi facilita molt aquest contacte.
1: Bueno, també aquesta idea d'avui no commemorar el dia és reconèixer una miqueta més aquesta feina.
0: Sí.
1: Doncs Ruth, no sé si vols afegir alguna cosa més o hi ha alguna altra cosa que t'agradaria parlar avui.
0: Bueno, no, només... dir que aquest dimarts, dia 16, precisament per donar a conèixer també aquest rol i arribar a més població i jovent, anirem i posarem una taula al SEM Les Vernedes a la tarda. Bueno, una miqueta per donar a conèixer això, la meva salut, la consulta i el rol administratiu, i com les vies d'accés cap a l'administratiu.
1: Molt bé, o sigui que al complex esportiu us trobarem el dimarts 16 a la tarda amb informació. Perfecte. Doncs ja avui hem conegut de la mà de la Ruth Almirón la figura de l'administratiu, l'administrativa en salut. Ella és precisament una administrativa en salut i referent també d'aquí, de l'atenció ciutadana, de l'equip d'atenció primària de Montornès Montmeló, de l'Institut Català de la Salut. Ruth, moltíssimes gràcies per haver estat avui al Fem Salut.
0: Moltes gràcies.
1: Salutacions a l'assistència tècnica, al nostre company, el Miquel Zafra, i d'aquí us parla Mireia Toledo. Fins la propera.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El darrer baròmetre del CIS situa el PSOE al capdavant amb un 31,3% d'estimació de vot, tot i perdre 4,9 punts respecte al maig, mentre que el PP puja 2,2 punts i se situa en el 27,1%. Aquesta davallada, volíem dir, coincideix amb els casos judicials que han esquitxat directament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també l'exmilitant socialista Leire Díez. I la consellera d'Interior presidirà una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya, l'última ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat i que considera que va funcionar molt bé. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir a la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb una moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 9:15 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I avui, darrer dia de selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics no permesos en les proves. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, al Canadà i també a Mèxic. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: ese guiño de ojos sin complejos.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífec la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
4: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
2: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre Lleó XIV ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
5: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP empuja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
2: El Banc Central Europeu apujarà previsiblement avui els tipus d'interès. Serà per primer cop en 3 anys.
5: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2%. La previsió és que el banc deixi els tipus en el 2,25%.
2: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
5: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
2: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
5: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
6: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
2: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol, Joan Barberà.
7: A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular, i el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de Saiban López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita que ha fet el Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
4: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
9: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
2: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
5: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclòs en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant aquell acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho ha qualificat de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions fins i tot. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Polèmiques a banda, la visita ha estat marcada per gestos i missatges que van més enllà del protocol.
5: L'experta en protocol, Marina Fernández, en destaca l'espontanietat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Són declaracions a la xarxa.
10: Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
2: L'Ajuntament de Barcelona també ha fet balanç i creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa. A més, han fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
5: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
11: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció, doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
5: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle els vincula a les màfies de la droga i el crim organitzat. Ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió de fet del nivell dels càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
2: Mentrestant, Lleó XIV continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels qui els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
13: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
12: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
2: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixen els requisits. Maite Polon, bon dia.
14: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
15: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
14: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: I justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa admetrà a tràmit una iniciativa del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia, aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
17: Eutanàsia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
16: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Encara en política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
5: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
3: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria econòmica i avui estem molt pendents del Banc Central Europeu, que es troba reunit a Frankfurt amb la previsió de pujar els tipus d'interès. Serà el primer cop en 3 anys.
5: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. La previsió és que l'augment sigui de 25 punts bàsics i deixi, per tant, els tipus en el 2,25%.
2: Tornem a Catalunya, però mantenim la informació econòmica, ja que 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial del Pirineu preveuen que la seva empresa creixi enguany. Alhora, un 65% espera crear nous llocs de feina. Tot just un 55% augmentaran els beneficis. Són les dades més destacades de l'enquesta que s'ha fet durant l'esdeveniment, que un any més se celebra a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
18: Del baròmetre de la trobada també s'ha destacat que el 62% d'empresaris defensen que l'arribada d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de treball i que un 32% defensa que es limiti la immigració. La incertesa econòmica i política global centra l'edició d'enguany en què s'analitza com les empreses i les institucions han de respondre al difícil context actual. Montse Pujol, presidenta de la trobada empresarial.
19: Perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar. la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important és: què farem nosaltres davant d'aquests canvis?
18: La primera ponència l'ha protagonitzat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació de l'economia andorrana els darrers anys, tot i reconèixer que això ha comportat un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge. Aquest divendres, a la segona i última jornada, intervindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exprimer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi.
2: Gairebé un quart de tres al port de Barcelona considera que els creueristes no són culpables de la massificació turística que pateix la capital catalana i xifra en només un 2,5% diari el pes d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes superen el 5% del total de visitants només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Es tracta d'estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Un estudi, però, al qual els periodistes no hem tingut accés directe i en què la direcció d'aquest informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha al darrere.
2: No deixem el turisme, gràcies Carina, perquè Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
21: Com era l'interior de la Torre de la Mora en època medieval o com vivien llavors al castell de Tamarit són només algunes de la trentena d'experiències que ara es poden viure in situ i a través del mòbil gràcies a la realitat augmentada. La regidora de Turisme, Montse Adán, explica que la ciutat modernitza la manera de conèixer el patrimoni.
22: Que permetrà doncs, conèixer la nostra ciutat, el nostre territori, d'una manera molt més àgil, molt més accessible i també amb unes visites virtuals, que quan tu vagis al lloc, estiguis allí in situ, amb el teu mòbil podràs veure la recreació de com era aquell espai en el moment doncs, més important de la seva història.
21: Són iniciatives que s'emmarquen en el projecte Connect Tarragona, finançat amb Next Generation.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juanma Buin.
23: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
24: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
23: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
2: Avui és l'últim dia de la sala activitat i la jornada ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Anem fins allà, Mataró Ràdio, Beti Doñate.
25: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
26: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por,
0: però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
1: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
25: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
2: Per cert, que encara en clau educativa, avui professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora a l'acord que ja s'havia signat el mes de març. I seguim amb més qüestions a la jornada. Quan passen 20 minuts de les dues, el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Anem fins a les Terres de l'Ebre. Canal T, Dani Camacho.
4: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
6: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
4: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
2: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
8: I de fet aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
7: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, avui ens volem fixar en la professió de l'arxiver. Fa una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal, que sovint passa desapercebuda. Ona Codinenca, Laia de Déu.
26: A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Laquente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Laquente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
27: Jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones i, evidentment, No m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real realment que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no? Per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
26: Més enllà de la gestió diària, el valor d'aquesta professió es tradueix en fets històrics com el que es viu a Sant Feliu de Codines, amb el retorn oficial del privilegi reial del 1799, un document fundacional que va certificar la independència de la vila de la baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
28: Bon dia, Marta. Serà a 7:45 del vespre amb la inauguració oficial i a les 9 de la nit hora catalana es jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, que està molt emocionat.
9: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido, ni había nacido, y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
28: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. Sabadell i Zamora es mobilitzen per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió A. A la nova Creu Alta ja han venut més de 6.000 entrades per al partit de tornada de l'eliminatòria, que decidirà l'ascens a segona, i els sectors Gol Nord i Tribuna estan esgotats. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
10: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50%, i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
11: Era d'esperar, la ciutat està superil·lusionada, supervolcada, i és pues, el partido más importante de la historia reciente del Zamora. Así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
10: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis, i només inclou els vols d'anada i tornada.
28: En bàsquet, el Barça juga avui a les 8 del vespre al Palau contra el Tenerife, segon partit de les semifinals. Escoltem el blaugrana Juan i Marcos.
12: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
28: El Joventut de Badalona va perdre a la pista del València la pròrroga 118-117, primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I també hem de destacar que Marta Canella no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa a Fontejau, havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
15: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
16: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
17: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
29: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
16: Salut activa.
30: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
31: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades
0: constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en el que hi ha una qüestió de valors, que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no? de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
16: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
1: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
2: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó XIV, mentrestant, ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
5: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
2: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt els tipus d'interès, que queden en el 2,25%.
5: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
2: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
5: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroll de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
2: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
5: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
18: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
2: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
28: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a 9:00 hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
2: I cop d'ull també el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular, i el divendres

0: Salvador Illa ha reivindicat la figura del Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
2: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
3: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
3: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
4: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
3: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle el vincula a les màfies de la droga i al crim organitzat i ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió d'alt nivell de càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
0: Mentrestant, Lleó XIV continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
6: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
5: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
0: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones

0: persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
1: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
0: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
3: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
4: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sensellar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
3: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
2: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia, que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
6: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
5: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% del els vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
7: Notícies en xarxa.
2: Ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que ha decidit apujar un 0.25 punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
3: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
2: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions peticions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
9: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers amb els números que ens surten. I els números són completament fiables.
8: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
2: A l'Escala, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la sisena del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
10: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
11: Els UTS no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a l'escala, representa el 70% d'allotjament a l'escala i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de POM, modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
10: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en la... De fet, l'escala és el sisè municipi de Catalunya en nombre d'UTS i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén fins a Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
12: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
13: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
12: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
2: Gràcies, Juan Mabuín, des d'Empordà Televisió. I avui, últim dia de la selectivitat, que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
14: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
15: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
16: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
14: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
2: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat al mes de març. Falten 12 minuts per siguin les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. Canal T, Dani Camacho.
17: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissà-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
18: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
17: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
2: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
19: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària. Un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes amb tota la complicació que comportava, sobretot per al risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
20: Farcit de processionària amb bastantes zones afectades, jo diria de que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures, en fi, estamos en ello.
19: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Tremp.
21: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir es quedarà de forma definitiva.
22: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà, al Pont de Suert, Oliana, Tremp, Sort i Llavorsí i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
2: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art, de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
24: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
23: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou, en la sala, al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
3: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la Guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Bryce Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
0: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial i a 9:00 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
1: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto... es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
0: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a 8:00 del vespre al Palau Blaugrana, el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals. Marxi cap a les Canàries. Escoltem el blaugrana Juan y Marcos.
4: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
0: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València, la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Ilerna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
5: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
0: En waterpolo avui a 7:00 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta. I a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals, ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:00 de la tarda, per tant nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de 2:00. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar

0: Ràdio Montornès.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí el port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
2: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
1: I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
3: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
1: I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Let's go.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès. 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu que té el banc del 2%. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment en aquest cas és de 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I l'Ajuntament de Barcelona creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics. Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet un balanç al funcionament dels dispositius municipals.
2: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, les molèsties.
1: I avui, últim dia de la selectivitat que ha tingut com a protagonista a primera hora l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants treguin bona nota. Aquest any la prova ha inclòs preguntes al voltant d'un text de microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals a la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova avui al Tecnocampus de Mataró han trobat que l'examen era prou assequible.
3: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
4: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
1: La policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto volcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, sobre 3:45 de la tarda. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove, que va desaparèixer, recordem-ho, ahir a la nit. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:45 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I la processionària impacta per primera vegada en hàbitats de més de 1.500 metres d'altitud. En aquest cas és el Ripollès. Les afectacions cada cop són més grans i altituds més altes. A Vilallonga de Ter hi ha alguns boscos comunals a la zona de Lladura que han quedat completament arrasats per aquesta eruga i l'Ajuntament es planteja què fer. Més enllà de les afectacions, el consistori veu que pot ser una oportunitat, ha dit també, per recuperar els prats de pastura.

0: Som els alumnes de 5è de l'Escola Sant Sadurní i avui us explicarem el nostre projecte QM. Hem creat una cooperativa que es diu Diables Cooperativa. Vendrem productes fets per nosaltres, així com llibres de segona mà.
1: Amb els diners recaptats farem una donació a l'entitat Montornès Animal. Us esperem el divendres 12 de juny a la plaça Pau Picasso, de 9:45 fins a les 12. No us ho perdeu.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
6: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
7: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, ja estem de juernes, de dijous aquí a Ràdio Montornès i tornem de nou amb un programa amb informació com totes les tardes, però també entreteniment per passar-ho junts i juntes fins les 6 en punt. Si ens voleu escoltar, ens voleu acompanyar en aquesta tarda de dijous, feu-ho, bueno, podeu fer a través del 91.2 de l'FM o també tenim el mòbil, la tauleta, l'ordinador a radio.montornès.cat, també amb l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès, i per a aquelles persones que estigueu per casa, sabeu que a la tele també podeu sintonitzar la ràdio, Ràdio Montornès, busca aquell canal on posi Ràdio Montornès i escolta La Intersecció fins a les 6, bueno, i es podeu quedar tota la tarda perquè aquí la programació no s'atura. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
8: Bona tarda, Mireia.
7: Què tal, com estàs?
8: Molt bé, de dijous o de juernes, com dius tu, no?
7: Clar, de juernes. A mi m'agrada, és com que m'animo una miqueta més. Ja penso que ja arriba el cap de setmana.
8: És el pas previ, el divendres i
7: clar,
8: cap de setmana, oi?
7: Ja està, i això ja és aquí. A més, ja ha tornat el sol, ja tornen a pujar les temperatures. Vull dir que jo crec que avui ja és dia d'estar planejant escapades a les piscines, a la platja, un vermut. Ja la gent ja està començant a organitzar-se i a fer plans per al cap de setmana. I si no, jo us convido a que avui ja ho comenceu a fer. No sé si vosaltres penseu el mateix o, Sergi, tu m'acompanyes en aquest pensament.
8: Sí, sí, home, si el temps acompanya a un vermut o una mica platgeta o alguna cosa, sempre són plans molt que et venen de gust, no?
7: Avui ja m'han arribat dues propostes, eh? Al final anem aquí, al final aquest cap de setmana fem allò, vull dir que ja està, ja es nota que és dijous.
8: La teva agenda ja sabem tots que acostuma a treure fum, eh?
7: El meu calendari, sí, sí, si no fos per al calendari, els colorins, les alarmes, no, em costaria molt. I això és dolent, perquè t'acostumes i després, si no ho tens, és com que se t'obliden les coses.
8: És un recordatori, ja t'has acostumat. El que passa és que potser és que tens masses coses a l'agenda.
7: De més curiós, hi ha cap de setmana, segur que a tothom us passa, que no teniu res, res de res, i hi ha altres caps de setmana que no saps com encabir-ho tot.
8: Correcte, sí.
7: Doncs pues aquest és una miqueta així de puzzle. Bueno, ja farem. Ja és de relax, igualment. Si arribo, arribo. I si no, pues un altre dia.
8: I si no, pots intentar fer un equilibri entre fer cosetes i descansar
7: per això,
8: una mica.
7: Que si no,
8: que
7: no
8: si
7: passa
8: no,
7: res. Si s'ha de dir que no...
8: Vens el dilluns i ja sabem com vens, eh?
7: Cansada, eh? Aquest dilluns ha fet dur, sí, sí. Bueno, però ja estem a dijous. A més, tenim un programa ben complet, com totes les tardes. Com us deia, estarem fins a les 6. Si pel que sigui no us podeu escoltar ara, no us preocupeu, a les 10 podreu tornar-ho a fer amb el territori nocturn i tot el que avui passarà per aquestes zones. Bé, doncs, anem a repassar perquè tenim programa ben complet. I és que queda menys d'un any per les eleccions municipals i ja comencem a conèixer quines persones seran les candidates de cada partit, de cada grup municipal. El primer en anunciar qui encapçalarà la llista ha sigut el Partit dels Socialistes de Montornès i serà de nou Eva Díaz, qui estarà al capdavant d'aquesta llista. Nosaltres, Ràdio Montornès, ha pogut parlar amb ella per saber com ha rebut que l'assemblea, el seu partit, hagi tornat a confiar en ella i també quins són els projectes que vol treballar. De seguida l'escoltarem. Però no deixarem aquí la part política d'avui. També tornarem al ple, a la sessió plenària d'aquest mes de juny, avui per poder escoltar les principals intervencions dels regidors i les regidores en la moció que es va portar i que es va aprovar en aquesta sessió en defensa d'un nou model de bus interurbà. S'emanava que fos un model públic, integrat, descarbonitzat, molt important per al medi ambient, i al servei dels municipis. Doncs bé, avui, com us dèiem, podrem escoltar algunes de les intervencions dels regidors i regidores. Tot i que, com sempre, us recordo que al canal de YouTube de l'Ajuntament podeu escoltar tota la sessió i podeu ampliar la informació. Després ja passarem a una part una miqueta més lúdica i hem de parlar de les festes de Sant Joan, perquè ja estan aquí. Aquest dissabte tindrem el dret de sortir de la programació d'activitats que s'allargaran fins al 28 de juny i començarem amb una activitat esportiva, amb la marxa nocturna, que ja hem parlat nosaltres amb el Club Atletisme Montornès, però avui, de la mà de la regidora de Cultura i Festes, la Mercè Jiménez, repassarem totes aquelles activitats que s'inclouen dins d'aquest programa, que n'hi ha per petits, per gent gran, d'esportives, de culturals, de menjar. El menjar no hi falta tampoc, eh?
8: Home, sisplau, que no falti.
7: N'hi ha en format de berenar, de paella, de sopar, de brindis. D'això sabeu que no hi ha cap festa sense una miqueta de halal, de menjar. I a banda de les festes de Sant Joan, avui acabarem acomiadant ja una col·laboradora fins la temporada vinent, que és la Clàudia Closa. Clar, arriba l'estiu i això vol dir que hem d'anar dient fins aviat als nostres col·laboradors i col·laboradores. La Clàudia estarà avui amb nosaltres amb la seva secció d'una capsuleta i una nova reflexió, un nou descobriment, una il·luminació que li ha arribat aquest mes de juny.
8: Doncs estarem ben atents, els nostres col·laboradors ja comencen a marxar de vacances. Clar. I ens deixen a nosaltres enrere. Eh?
7: Sí, sí, sí, sí. A més que la Clàudia, pobra, que és mestra, aquest mes de juny, pels mestres...
8: Un final de curs mogudet, sí.
7: Sí, sí, sí, sí, ja de normal ho és, doncs aquest curs encara més. Però avui no ens parlarà de res que tingui a veure amb l'educació, ens parlarà de tornar a sentir que som nens i nenes petites i poder... com diríem això, centrar-nos en una cosa que ens agrada perquè ens agrada, no algo que hem de fer amb una finalitat, sinó doncs avui, jo què sé, m'estec aquí i parlo amb tu perquè em vingui de gust, Sergi.
8: Us heu posat molt profundes avui,
7: sí,
8: eh?
7: Filosòfiques.
8: Molt bé,
7: és que
8: molt
7: la
8: bé,
7: Clàudia doncs... té aquest efecte.
8: Estarem atents.
7: A veure vosaltres què en penseu de totes aquestes reflexions. Això serà d'aquí una estona, eh? Us heu d'esperar uns minuts, esperar però amb les oïdes ben atentes. Perquè abans de tot això, ara que passen 11 minuts de les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que demà es posarà en marxa un dispositiu especial de trànsit amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 que se celebrarà aquest cap de setmana a Montmeló. A partir de demà a les 7 del matí fins a les 4 de la tarda de diumenge no es podrà estacionar a trams dels carrers del riu Congost, del Raí i de Montmeló. Concretament, a Montornès, l'afectació principal serà l'habilitació d'un accés per als vehicles del personal del circuit a la rotonda del carrer de Camparellada, a l'altura de l'empresa Lucta. També en aquesta rotonda i a la rotonda d'accés a Can Masferrer hi haurà un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra que filtrarà els cotxes, els veïns. Es permetrà l'accés al veïnat a Montornès Nord, això sí, amb identificació, i també aquells vehicles que hagin d'accedir a les empreses del sector de Camparellada, del Reguer i del Congost que disposin dels passis de l'organització. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat aquesta setmana el Pla de la Xarxa d'Itineraris Segurs d'accés tant a peu com en bicicleta, com en vehicles de mobilitat personal als polígons d'activitat econòmica de la comarca. El document defineix una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Del total de la xarxa proposada, el 36% correspon a itineraris ja existents i incorpora un 22% de nous. L'estudi identifica també més de 491 punts d'encreuament amb necessitats de millora, principalment per manca de passos segurs o deficiències de seguretat, i planteja actuacions per millorar la continuïtat. El pressupost total estimat a totes les fases és de gairebé 87 milions d'euros. Avui a les 7 de la tarda s'inaugurarà l'exposició dels tallers del Casal de Cultura. Fins al 18 de juny s'hi podran veure mostres dels tallers de ceràmica, de pintura, de restauració i de patchwork. Després de la inauguració, avui hi haurà cava i refrescos per al públic assistent. El públic podrà visitar l'exposició a l'horari habitual de l'obertura del Casal de Cultura. I demà serà el torn dels tallers de dansa de l'equipament. A partir de les 7, al Teatre Margarida Xirgo, l'alumnat dels tallers de balls en línia, salsa cubana, bachata i sardanes faran una exhibició per mostrar tot allò que han après durant el curs. Per assistir, cal fer-ne la reserva de les entrades a web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que es diu de cada és que demà l'alumnat de 5è de les escoles Mugent, Palau d'Atmella, Marinada i Sant Sadurní, que hagin participat enguany en el projecte Cultura Emprenedora a l'escola, vendran els seus productes al mercat setmanal. Serà de 9:45 a 1:45 del matí a la plaça de Pau Picasso. Hi trobareu plantes aromàtiques, manualitats, verdures ecològiques i objectes de segona mà. Cada cooperativa donarà els beneficis a una entitat del poble o causa solidària. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Eva Díaz repetirà com a candidata del Partit dels Socialistes a Montornès a les properes eleccions municipals. Així ho ha votat per unanimitat la darrera assemblea local del partit. Eva Díaz va entrar a l'Ajuntament com a regidora de l'oposició l'any 2011 i des del 2015 ha encapçalat la candidatura socialista a Montornès. Aquesta serà la quarta vegada que ho fa. En declaracions als mitjans de comunicació, Eva Díaz ha afirmat que per ella és un orgull rebre la confiança de la militància i ha dit que es veuen possibilitats de millorar resultats a les properes eleccions.
9: Sempre és un orgull i sempre fa molta il·lusió que els companys et recolzin sense cap escletxa. A veure, quan tu et presentes i reps tota la confiança de la militància, doncs això et reforça i et fa duplicar la teva il·lusió i les ganes de fer-ho, no? De fer-ho bé, per representar-los de manera digna i coherent. Amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb millors perspectives, amb millor... No sé, ens dona la sensació que anirà millor, que podem créixer, que podem tenir més espai, i això doncs, ens anima, i bueno, el projecte s'ho val, i aquí estem barallant pel projecte tot el que puguem.
7: La portaveu i candidata socialista ha explicat que el proper pas serà escollir un equip de persones i treballar en el programa electoral. Segons ha dit, el programa seguirà la línia dels darrers anys, tot i que ha avançat que es vol posar més l'accent en matèries com l'habitatge, la mobilitat i la sostenibilitat. Escoltem Eva Díaz.
9: Algunes coses han canviat. Per exemple, l'habitatge ha pres molt més protagonisme, per tant, hem de posar més l'accent en facilitar i en poder aconseguir l'habitatge. A més, el govern de la Generalitat ens dona aquesta oportunitat amb el pla Hàbitat. Llavors, nosaltres creiem que per aquí podríem dibuixar algunes línies més ambicioses. I bé, tenim bueno, doncs alguns matisos als projectes que es presenten de pla de barris o de mobilitat, que també és un tema que ens interessa molt, i sostenibilitat, que són temes que estan com molt, ara molt candents, molt importants, i que hem de donar solucions, perquè hem arribat a un punt que hem de donar solucions molt més atrevides de les que havíem donat fins ara.
7: En relació a l'experiència d'Eva Díaz com a regidora de l'oposició des del 2011, la candidata ha apuntat que en aquest temps ha après molt i que especialment en aquest darrer mandat el seu partit ha pogut influir. A més, Díaz ha declarat que ara mateix l'equip de govern està esgotat i ha dit que és el moment de canviar.
9: Hem après molt, hem fet oposició, hem intentat sempre fer una oposició responsable. És veritat que els primers mandats, amb una majoria absoluta, era bastant difícil, va ser una època més complicada. És veritat que aquests dos últims mandats, sobretot aquest últim, l'anterior, al final era gairebé una majoria absoluta, doncs hem pogut influir hem pogut influir i hem pogut posar la nostra marca a molts dels projectes que es fan al municipi. I clar, això també doncs et dona una embranzida perquè dius, bueno, sí que és veritat que pots millorar projectes o pots portar-los cap a el que tu representes o el que tu creus. Hi ha un cert cansament, hi ha un equip de govern que porta molt de temps, hi ha un projecte que està escoltat, que li manquen algunes idees, o nosaltres sempre pensem això, la planificació bueno, no acaba de rutllar. Llavors nosaltres pensem que és el moment de canvi, que la gent comença a pensar que potser és el moment de canviar, no? Per alguna cosa que tingui més il·lusió, més ganes, més idees.
7: Ahir a la tarda, la regidora i candidata del Partit dels Socialistes de Montornès a les properes eleccions municipals va participar en el Consell de Federació del PSC del Vallès Oriental i Moianès. A l'acte es van apropar les 10 primeres candidatures socialistes del territori, entre les quals recordem hi ha Eva Díaz. També en clau d'eleccions municipals, aquest divendres, Fem Montornès ha organitzat una assemblea oberta per iniciar el procés d'elecció de la persona que encapçalarà la seva llista. Serà a les 6 de la tarda a l'Espai Cultural Montbarri.

Fem una pausa amb la informació política, prenem cap a la musical aquí en aquesta tarda de dijous. I a més de portar un bon ritme així per continuar l'energia de Juernes, anem a parlar del nou disc, que ja m'emociono, de Quevedo, que es diu El Baifo, que ja vam parlar aquí a la intersecció, però el torno a portar perquè ho està portant moltíssim, de fet, a la llista de les cançons més escoltades a tot el món, i sobretot a la d'Espanya, clar. I ja, si no hi ha totes les cançons d'aquest disc, gairebé, n'hi ha com 8 o així. Jo crec que és les ganes que tenim d'estiu i de trobar una cançó que ens doni aquesta energia de l'estació així més estiuenca, vaja. Anem a escoltar La Graciosa, que ens porta cap a les Canàries, de Quevedo i Elvis Crespo.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Continuem amb l'actualitat de Montornès perquè el ple municipal ha aprovat una moció en defensa d'un nou model de bus interurbà públic, integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis. Tots els grups municipals l'han votat a favor, tret del PSC, que s'ha abstingut. El document l'ha presentat Montornès en Comú i durant la sessió va rebre aportacions d'Esquerra Republicana i del Partit dels Socialistes. El text es declara el desacord de l'Ajuntament amb el Decret Llei 5/2026 dictat per la Generalitat, que diu que les concessions actuals a les empreses de bus es podrien perllongar durant 6 anys més. Això impediria noves licitacions amb millores relacionades amb les flotes de vehicles i recorreguts. L'alcalde i membre de Montornès en Comú, José Montero, a la sessió plenària, va denunciar la situació actual que pateix Catalunya en matèria de transport públic.
2: El govern de la Generalitat ha reconegut que el sistema està tensionat, amb corredors saturats, manca de vehicles, flota envellida i molt poc descarbonitzada. El mateix govern ha afirmat que Catalunya disposa actualment d'uns 1.600 autobusos interurbans, quan el que caldrien aproximadament 1.900, és a dir, un dèficit d'uns 300 busos. També ha reconegut que la flota interurbana no arriba ni al 2% de la descarbonització. Aquestes dades mostren que no som davant d'un problema puntual, sinó davant d'una manca de planificació acumulada. Catalunya ha superat els 8 milions d'habitants, però una part important de les seves infraestructures, serveis i planificacions de mobilitat continuen responent a una realitat demogràfica territorial de 6 milions. Aquest desajust es tradueix en més temps d'espera, vehicles saturats, menor fiabilitat, més dependència del vehicle privat i més desigualtat territorials.
1: A més de la moció, Montornès reclama una nova línia de bus express que vagi des de la Roca a Barcelona, passant entre altres municipis per Montornès. Escoltem José Montero.
2: Històricament sempre hem reivindicat una millora de la xarxa de bus interurbà i la Generalitat responia que el nou concurs general previst per licitar els serveis del 28 era una oportunitat que permetia respondre a les nostres demandes i millorar a fons la xarxa de bus. Cal recordar que el Vallès Oriental acumula dèficits de transport públic històrics, a diferència d'altres comarques que han millorat molt més. En aquest sentit, tots els municipis del nostre entorn venim reclamant la línia bus express des de la Roca del Vallès, passant per Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès, Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Mollet, La Llagosta i fins a Barcelona. Aquesta línia relligaria amb transport públic els nostres municipis i seria una opció fabulosa per anar a Barcelona.
1: Com dèiem, hi ha grups que durant el ple van fer aportacions al text de la moció. Un d'ells va ser Esquerra Republicana de Montornès. El seu regidor, Sergi Martínez, va demanar que l'energia que mogui la nova flota es generi de manera local i no dependre així d'oligopolis.
3: Que la transició cap a un model de bus interurbà de zero emissions no es pot limitar únicament a la substitució del sistema de propulsió de vehicles, sinó que ha d'anar necessàriament acompanyada d'una visió integral de sobirania energètica. En el context actual d'emergència climàtica, el nou model de concessions ha de garantir que l'energia que mou aquesta nova flota provingui de fonts totalment renovables i generades de manera local. Cal aprofitar la transformació de les infraestructures vinculades al servei per equipar les cotxeres, estacions i bases operatives amb sistema d'energia solar fotovoltaica per l'autoconsum, que aquest pas és essencial per assegurar que la descarbonització del transport públic no es tradueixi en una nova dependència de grans oligopolis energètics, sinó un model resilient i autosuficient. A més, aquesta profunda descarbonització de la xarxa ha d'actuar com un autèntic motor econòmic pel nostre territori.
1: Des del Partit Popular, Miguel Ángel Alvarado va posar sobre la taula que Montornès tingui zones declarades de baixes emissions.
4: Nosotros podríamos llegar a ser un municipio con zonas de bajas emisiones. ¿Por qué no? Podríamos plantearlo. Es una de las cosas que a lo mejor obligaríamos a las empresas que pasan por nuestro municipio a tener conciencia de lo que tienen que hacer. ¿Es una de las maneras de apretar? Sí, yo creo que sí. Pero claro, al vecino le vamos a crear un problema que no es lo que nos gustaría. Pero sí que a la hora de hacer alguna presión, no creo que este tipo de mociones le preocupe a un gobierno como el que hay ahora en la Generalitat. Porque ya viene esto, como bien he dicho, históricamente de atrás. Ahora tienen que trabajar para que vaya para adelante y sea mejorable. Lo digo porque nosotros está claro que estamos de acuerdo con la moción, De hecho, la votaremos a favor, pero nos gustaría que desde nuestro propio municipio seamos capaces de llegar a un consenso en el tema de zonas de bajas emisiones para intentar obligar a las empresas que pasan por nuestro municipio a que no sean, bueno, a que no sean carbonizados.
1: Lluís Ramos, regidor de FEM Montornès, va afirmar que estaven totalment d'acord amb les demandes de la moció.
5: Fa anys que reclamem la creació d'una línia que ens connecti amb Barcelona i amb els municipis de l'entorn mitjançant un servei express. I aquesta proposta l'hem aprovat en aquesta mateixa taula diverses vegades. Apostar per una mobilitat més sostenible no és només desitjable, sinó una prioritat que ha de guiar l'acció pública. En aquest sentit, moltes de les demandes que hem anat plantejant al ple s'han vinculat sempre al final de l'actual contracte i l'oportunitat que representa una nova licitació per redefinir el servei. Tanmateix, aquest decret es limita a obrir la porta a l'ampliació de les concessions actuals a grans operadores, que concentren bona part del servei de mobilitat, permetent-ne la pròrroga fins a un màxim de 6 anys, sense garantir els canvis que considerem necessaris. Per això, i per tot el que ja ha dit l'alcalde amb la moció, que compartim plenament, votarem a favor.
1: El regidor del Partit dels Socialistes, Marcel Collado, va explicar les seves esmenes a la moció, com la creació d'un debat sobre el futur model de gestió del transport públic i augmentar la freqüència de la línia 501.
6: Hem manifestat que, paral·lelament al desplegament del decret, s'iniciï un debat sobre el futur model de transport públic que inclogui alternatives de gestió. Control públic, la transparència econòmica, la descarbonització real, els drets de les persones usuàries i la participació municipal. I pel que fa al punt quart, que exigeix una descarbonització real del bus interurbà, hem esmenat garantir una descarbonització real i progressiva del bus interurbà d'acord amb els requeriments ambientals establerts al Decret Llei 5/2026, utilitzant prioritàriament els vehicles de zero emissions. Perquè també hem de tenir en compte que no tots els vehicles són adients per tots els tipus de recorregut. Depèn de la línia, no, els vehicles de zero emissions no són del tot eficients. No? I després, per últim, com comentava el tema de la freqüència de la línia 501, ampliar aquesta freqüència.
1: Finalment, l'alcalde José Montero va recordar que ja ha traslladat a la Generalitat les dificultats en matèria de mobilitat que té Montornès.
7: L'altre dia va venir el conseller d'Indústria i Treball, que evidentment no és el seu tema, però sí li va plantejar que una de les dificultats de mobilitat són els treballadors i treballadores del nostre territori, i avui mateix hem tingut la visita del David Agustí, que és el director de Serveis Territorials de l'àmbit local de la Generalitat, i també li hem explicat, i ell ens ha dit que tenim raó, per tant, que la Generalitat efectivament ho té present i que ara hi ha unes circumstàncies complexes. També ens ha dit, i obrim els ulls, que amb pressupostos nous la Generalitat canvia la mirada de tot i, per tant, no es tenia i no se sabia si seria una certesa. Ara que ho és, bueno, doncs tot pren una nova mirada i que segurament hi ha coses que fins ara no eren possibles i que a partir d'aquests moments estarien més a prop i, per tant, aquí és interessant.
1: Pel que fa a la connexió amb Rodalies, Montero va indicar que l'abaixador de Montornès Nord apareix al pla d'infraestructures de la línia orbital, les obres de les quals estan previstes que comencin l'any vinent. I respecte a les zones de baixes emissions, l'alcalde va explicar que no són demandes que es facin des dels municipis, sinó que les directrius arriben des del govern estatal i europeu, i per municipis, de moment, amb més de 50.000 habitants. Recordem que la moció en defensa d'un nou model de bus interurbà públic, integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis, s'ha aprovat amb els vots de tots els grups municipals, tret del PSC, que s'ha abstingut. Podeu escoltar totes les intervencions d'aquest punt i de la resta de l'ordre del dia al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès.

0: Deixem l'actualitat política ara ja sí per avui i anem amb, no sé si dir la futbolística, perquè Dai Dai és l'himne que tenim aquest any en el Mundial, de nou amb Shakira. Tu sabies què vol dir, Sergi, Dai Dai?
1: No.
0: I vosaltres, la resta? És algo així com Dale Dale, però, però en italià.
1: Ah.
0: És com, vinga, va, vamos, no? Una manera d'animar, sobretot parlant esportivament,
1: sí,
0: però en italià. I he estat investigant sobre aquesta cançó que és tan pegadiza i es veu que Ed Sheeran ha estat participant en la composició de la cançó. I jo no sé si heu vist a WhatsApp, que també ara ens apareix com una pilota tota l'estona. I vols com reaccionar algun missatge, no? I després del cor, el somriure, no sé què, apareix l'emoji d'una pilota, que dona el símbol del Mundial. Sí, sí, nos està invadint poquet a poquet.
1: A tu no et sona una mica la Waka Waka, aquesta?
0: Sí, també hi va tenir una altra que era la de la, la, la, la, pues sí. Així, pues totes, bueno, Shakira deu ser la que fa els himnes oficials del futbol.
1: Sí, sí, sí, deu ser l'artista oficial dels mundials,
0: sí,
1: no?
0: Sí, té bon rotllo, té bon rotllo. Bueno, doncs anem a escoltar Dai Dai, on només canta Shakira, sinó també Burna Boy.

0: Parlem de Sant Joan, perquè el cap de setmana es donarà el tret de sortida a la programació d'activitats aquí a Montornès, unes festes que des de fa 52 anys es fan al barri de Montornès Nord. Aquest matí, la regidora de Cultura i Festes, la Mercè Jiménez, ha estat a les mañanes de Ràdio Montornès per presentar-nos totes les propostes. De fet, el díptic ja us ha arribat, o properament aquesta setmana us arribarà a casa. Si encara no l'heu vist o voleu més detalls, aquí us deixem la conversa amb la nostra companya Núria Catxan.
1: Hi ha una miqueta de tot, hi ha activitats esportives, que aquest dissabte comencem amb la marxa nocturna, que també doncs, ja té 9 anys de vida. Té la particularitat, no?, que és nocturna, no?, i que potser no n'hi ha tantes, i llavors també el recorregut és prou interessant. Venim a acabar doncs, l'espai socioesportiu de Montornès Nord, i allà ens esperen la gent de l'atletisme amb un entrepà, una beguda i compartir també amb els veïns aquella estona d'entrepà i tot això. I això és el primer dia, no?, per iniciar, però... iniciar la mica. I diumenge l'àrea social han preparat un cinema a Montbarri, obert a tothom però principalment per gent gran. Al darrere d'aquesta proposta de cinema hi haurà un fòrum on es podrà xerrar una miqueta sobre el que hem vist i com valorem, bueno, el que és un fòrum, no?, parlar-hi una miqueta
2: d'aquest tema.
1: Llavors ja tindríem aquest primer cap de setmana, que és

0: Sí, són els processos participatius que en tenim de, amb diferents edats i que doncs, encabeix moltes activitats que són propostes dels mateixos joves o de la gent més gran, en el cas dels més 30.
1: Dijous 18 de juny a les 5 de la tarda al Cruyff Court.
0: Al Cruyff Court.
1: Molt bé.
0: I després ja comencem amb el gruix de les activitats de Sant Joan. El dia divendres 19 hi ha un clàssic, això també és com molt,
1: és veritat,
0: molt esperat per, sobretot per la gent gran, no? La trobada que fem al casal de la gent gran de Montornès Nord, que ens ensenyen tot el que han estat practicant, aprenent durant aquests mesos de tardor, hivern i primavera, no? Amb els tallers. I llavors es farà la inauguració, això, el dia divendres a les 18 de la tarda, i tothom convidat també a veure doncs, les meravelles que fan els, no, la nostra gent gran del poble.
1: Sí, que té unes mans que són una meravella i que tenim oportunitat d'anar i fins i tot conversar moltes vegades amb ells i amb elles, no?, que estan allà.
0: Que són una font de sabidoria, sí. Perquè en saben moltíssim i tenen una creativitat molt, molt maca i, bueno, i és molt, molt divertit i de compartir amb, aquell, amb ells aquesta, aquesta estoneta plegades. En acabar, doncs, ens anirem a... al pati i al porxo de l'Escola Marinada, que ja des de fa uns anys fem allà el recital de poesia, que ens queda un racó així molt, molt agradable, molt fresc, perquè també és veritat que Sant Joan és sinònim de calor.
1: És veritat.
0: I aprofitem doncs, per fer el recital en memòria del Bernardo López, que, bueno, que va, ja va traspassar fa uns anys, però que ens ha deixat aquesta empremta i que continuem amb aquest recital que aglutina un munt de gent, perquè sembla que no, però el mobilitzen i hi ha un grupet que ja es conserven d'un any en un altre i treballen durant tot l'any per preparar aquest recital. I la veritat que és molt, molt bonic perquè tenen... Bueno, fan les seves trobades, les seves propostes envers quin tema faran. Jo crec que està molt bé que continuïn, no?, tenint el record del Bernardo i puguem continuar fent el recital.
1: Clar que sí. Doncs concretament divendres 19 a les 7 de la tarda a l'Escola Marinada.
0: A l'Escola Marinada.
1: A la fresca, recital de poesia Bernardo López. Anem a dissabte.
0: No et descuidis, ah, no? No et descuidis, ah. que hi ha un espai també per als més petits. A la plaça del poble és també part ja de la programació. Doncs el Departament d'Infància fa jocs, un bingo familiar a la plaça del poble i també recull molta mainada. Estan esperant aquest dia.
1: Els que vulguin poesia cap a Marinada i a la canalla amb
0: el
1: les
0: públic,
1: famílies,
0: sí.
1: Doncs a la plaça del poble.
0: És més públic familiar, però és veritat que s'ho passen molt bé, ho veus que s'ho passen molt bé.
1: Ara sí, no?
0: Ara sí, anem al dissabte, anem al dissabte.
1: Vinga, dissabte dia 20.
0: De nou, doncs els avis a primera hora ja estan preparats per les villes i fan els seus campionats de petanca, allà doncs sempre al seu espai de joc. I ja després ja passem a la tarda, que començarà amb el cercavila que des de fa uns anys fem allà a la placeta davant del Góndola, on doncs, ens trobem amb els gegants, amb el bou, amb la Mireia, que també ens acompanya amb aquest cercavila, que arribarà fins a la plaça del poble, on hi haurà el pregó. Enguany el pregó el durà a terme a la llar d'infants de Lledoner.
1: Que ens hem assabentat que ja fa 20 anys.
0: Se'ns han fet grans.
1: 20 anys, uau!
0: Se'ns han fet grans, sí, se'ns han fet grans i seran els protagonistes enguany del pregó de Sant Joan. El mocador de Sant Joan és el logotip de la llar d'infants, perquè són això els pregoners i perquè, home, s'ha de celebrar 20 anys, són 20 anys.
1: Home, són 20 anys, sí, sí.
0: Molts anys, molts nens i nenes que hi han passat per la llar i que n'han après molt i que, bueno, hi deuen haver mil històries. Jo estic, doncs, amb aquesta curiositat, a veure com anirà aquest pregó. Hi haurà també la posada del mocador, que fem habitualment amb els diables i, bueno, i ballaran com sempre a la plaça. Mm-hmm. Acabem amb el dissabte, normalment és dia d'espectacle, de varietats, que tant agrada sobretot a la gent gran, les varietats.
1: Sí que és veritat que aquest any, com que Sant Joan ens cau a meitat de setmana, doncs una mica les varietats han avançat.
0: I això seria doncs, el dissabte a la nit, de nou a l'Escola Marinada, en el pati, que és un espai molt recollit.

0: I que t'agrada molt.
1: I ja anem cap a diumenge 21 de juny, és uns dies abans de la Revetlla.
0: Sí, habitualment ja fa uns anys que també la comissió de festa prepara una festa de l'escuma, perquè amb la calor doncs, és molt adient i les famílies ho gaudeixen molt. I llavors això, ens trobem a la plaça del poble amb aquesta festa de l'espuma. I el diumenge doncs, també és la tarda de la gent gran, amb el berenar. I amb el Moncayo, que bé, ja és un clàssic també a Montornès, és un cantant que agrada molt. Alhora sí que per al públic més familiar doncs, hi ha doncs, l'aposta un any més del circ, del circ al carrer, que veiem que agrada molt i que potser és alguna de les disciplines que potser no hi tirem tant, però que és una aposta molt divertida i entretinguda.
1: A la plaça del poble.
0: A la plaça del poble.
1: I aquí acaba el cap de setmana, però ja... Anem cap al dia 23, que és dimarts, i que és la Revetlla, no?
0: És la Revetlla pròpia, clar. I és el dia, doncs, la nit màgica, no?, que esperem.
1: I què tenim, aquesta Revetlla?
0: Doncs, com sempre, els diables venen a fer el recorregut, fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. I alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. I després ja haurem de passar a sopar perquè portem tota la tarda, no?, de córrer un foc. I llavors el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió doncs, munta taules, cadires i demés, i doncs, tothom doncs, que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar perquè comparteixen, no? Mira, jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es va movent i van compartint, no? Després doncs, hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
1: I anem amb el dia de Sant Joan. Hi ha un fet que també s'ha convertit en un clàssic. No pot haver-hi Sant Joan sense paella de Sant Joan, no?
0: És que és el pla perfecte. O sigui, tu surts el dia de la Revetlla de festa, t'aixeques tardíssim i ja només en arribant allà i tens el plat de paella. O sigui,
1: clar, ho tens fet.
0: És un plan ideal. Cap a les 2 del migdia, al pati de Marinada. Els tiquets ja també estan a la venda doncs, en els casals, tant en el nord com en el del centre. I amb el Gato con Botas, i en el cas de Montornès Nord, doncs, la polleria Angelita amb la Susana al capdavant, doncs també tenen tant tiquets de paella a 6 euros com el mocador de les festes, que té un import de 3 euros.
1: Arribem ja al final, perquè aquella setmana, també de Sant Joan, tenim el trofeu de ciclisme.
0: De ciclisme. Doncs sí, també és una tradició doncs, aquest trofeu de Sant Joan, i serà el dia 28. Ja serà el tancament doncs, de tota la programació que tenim prevista per aquests dies de Sant Joan.
1: Doncs com sempre, un any més, gràcies per tornar. D'aquí no res, parlarem de Festa Major, que també teniu feina per endavant.
0: Moltes gràcies, Núria, per convidar-me una vegada més.
2: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
3: I ara parlem amb la protagonista de les nostres capsuletes aquí a la Intersecció, que és la Clàudia Closa. Bona tarda, Clàudia.
4: Bona tarda, Mireia.
3: Què tal, com estàs?
4: Cansada, la veritat. I tu?
3: La vida del professor. Doncs bé, bastant bé. A veure, és juernes, mira-ho així.
4: Això és cert. Juernes?
3: Ja, clar, ja estem a dijous, ja ens queda res.
4: Sí, sí.
3: Res. Ja està.
4: Sí, sí, estic desubicada.
3: A més, avui és l'última secció de la Clàudia de la temporada. Això vol dir també que ja gairebé és estiu.
4: S'ha acabat el curs.
3: Ànims, que ja s'acaba.
4: Ja està. Però estic, saps en aquell moment que acabes però no ets conscient que has acabat?
3: Yeah.
4: I saps en aquell... És que en el curs a l'institut, les últimes setmanes són una mica... que has d'aguantar i has de fingir que estàs fent alguna cosa, però realment la mentalitat està en un altre lloc.
3: Sí. Sol passar a qualsevol lloc, però clar, entenc que és intensa en un institut.
4: Sí, bastant. Però bueno, m'ha inspirat també per pensar en què fer aquesta secció. Llavors,
3: ah, molt bé. Està molt bé. Amb la Clàudia cada mes parlem d'un descobriment que ha tingut ella, una reflexió que l'ha vingut durant aquest mes. I avui què és el que t'ha inspirat tant aquesta mentalitat, no? Ja està pensant una miqueta més en l'estiu, que has decidit, vinga, va, pues, avui ho porto a la ràdio.
4: Doncs l'altre dia, no ho faig mai perquè no miro gaire pel·lícules, i mira que m'agraden molt, però no em miro gaires perquè amb les sèries, amb les pel·lis em passa que jo no sé trobar el moment ni el punt just. Llavors, quan començo una sèrie, per exemple, és com...
3: No pots, o sigui, exacte, no pots fer una altra cosa.
4: La intriga la porto molt malament. Llavors, com que començo i no paro. I amb les pel·lis, doncs, una mica suposo que per mandra em passa el mateix. I l'altre dia vaig dir, anem a veure una pel·li de dibuixos. Estava allà, allò, el top que et surti. Vinga, aquesta. I vaig tornar a tenir la sensació de quan eres nena i t'atrapa una pel·lícula i dic, calla. Jo estava ficada dintre i jo em pensava que era una pel·li que es diu Intercambiados.
3: Ni idea, no l'he vist.
4: L'argument és un... Anava a dir que és un osset, però no és un osset, és un puco. No sé, una espècie que s'inventa allà. Que tracta sobre, al final, aquest a través d'uns fruits que sí, hi ha a la pel·lícula, perquè viuen com en un món on hi ha uns fruits, uns arbres màgics o no sé què, es poden intercanviar la vida amb una altra espècie, i llavors el missatge és una mica, no, que t'has de comunicar, que tu tens sí, amb els uns als altres i tal. I clar, com a nen, tu només veus la peli, però ja com a adult la llegeixes d'una altra manera.
3: No?
4: Però és que jo la vaig veure com a nena, o sigui, jo vaig gaudir de les imatges i va ser com un de la ment de dir, calma, saps?
3: No, bueno, potser com de tornar a connectar, no? Amb sí, aquest pilot automàtic que havies estat aquests dies.
4: Sí, exacte.
3: Potser, no? I d'això que et va centrar totalment la ment. Et sembla si escoltem una mica el tràiler i així
4: sí,
3: ens posem més a situació d'intercanviadors? Vale, vale. Vinga. Sí.
5: Hola. Me llamo Oli, y este es un día normal para mí. Decir que las criaturas de este valle no se llevan bien es quedarse un poco corto.
6: ¡Oye!
5: ¡Saco de plumas asqueroso! ¡Ven a por mí, eh! ¡Venga!
6: ¡Ah! ¡Cuidado!
5: ¡Oh!
6: ¡Ah!
5: ¡Oh!
6: ¡Ah! ¡Cuidado!
5: ¡Este no es mi cuerpo! ¡Quítadme estas plumas!
6: ¡Ah! ¡Y mis preciosas plumas! ¡Y mis preciosas alas!
5: ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda!
6: ¿Pero qué has hecho? ¡Eres un... ¡cabeza de chorlito!
3: Bé, doncs aquí... Com es diu que es deia? Puc? Pucu?
4: Pucus? Les espècies. Saps què m'ha fet olor aquest inici de pel·lícula? Com estic escoltant a través dels auriculars i tal... Ah, m'ha fet olor a crispeta, semblava al cine.
3: Estaves total immersiva, sí, clar, sí, perquè això és una pèrie de Netflix, no? Sí, que et fas veure a casa.
4: Sí, sí, la primera que m'ha sortit, que no és una gran pel·lícula, ni crec, sí, ni m'ha canviat la vida, però va ser la sensació.
3: La idea no és recomanar la pel·lícula, que bueno, que està guai.
4: Sí, perquè hi ha una escena concreta que ella està com... O sigui, ell és un nen que té molta curiositat. Dic un nen perquè és un poco, que és com una espècie de criatura petitona adorable, eh? Però... Hi ha una escena que em va encantar, que és com que ell és molt curiós i sí, com la seva tribu li frena una mica aquesta curiositat perquè tenen por. I està sota l'aigua perquè ell és com l'inventor i es fa com unes ulleres de busseig i està allà sota i està com mira les coses i clar, la imatge està molt ben aconseguida i jo estava dintre de la pel·li, saps com em va captivar
3: nedant,
4: la bellesa
3: no?
4: d'aquell sí, moment. I això és, o sigui, aquesta sensació concreta d'estar observant una cosa sense fer rebla, només observar-la, que vaig dir, això toca.
3: Aquesta és la reflexió que hem de portar.
4: Sí.
3: Home, jo és un exercici, aquest del de mirar pel·lis i tal, que recomano, de dibuixos, de, no sé, jo a vegades de tant en tant, o pel·lícules que ja he vist fa molts anys, que tornar a connectar, no? I també en una pel·li que tampoc el com està pensant molt, ni d'intriga, ni, no? De dir, faig això per gaudir del moment, encara que ja sàpiga el que passa.
4: Tal qual.
3: Ja està molt guai, això.
4: Rellegir-les, les pel·lis,
3: sí,
4: saps? Com tornar-les a veure. Quina és l'última pel·li que has vist, Mireia, de dibuixos?
3: De dibuixos? Ostres, les guerreres K-pop compta com a dibuixos.
4: Jo no l'he vista, però em sé la cançoneta aquesta.
3: Jo em sé que l'he vist dos cops.
4: Ah. Perquè...
3: La primera va venir la meva cosina, que és pràcticament com la meva neboda, i ja estava clar, té 10 anys, pues és l'època, no? És que l'has de veure, la nena se'n va dormir, jo clar, havia d'acabar la peli perquè volia saber com acabava, no? I després un altre dia que li hem regalat anar a veure el tribut i he de tornar a veure la peli per aprendre'm les cançons. Sí.
4: Uau.
3: Sí.
4: Ets addicte a les guerreres K-pop?
3: No, addicte tampoc, però dos cops i està molt guai, l'has de mirar, eh?
4: Vale,
3: ara no és tan idílica com aquesta, eh? No té... Està molt ben feta, però no és tan així bonica i tal.
4: Vale.
3: Però vaig veure també la del robot aquest... no me'n recordo, que també era molt bonica, també així en un espai natural, que estava molt xula.
4: Ah, la que era un robot, ah, sí, crec que sí.
3: Amb ocellets, no?, i tal.
4: Crec que em sona d'haver-la vist.
3: Està molt guai. Sí.
4: No l'he vist, però l'he vist anunciada. Doncs, apuntada també, no m'ho recordat. Això, tot això venia, o sigui, aquesta sensació la vaig captivar per la secció i vaig dir... Lligant amb l'institut, perquè clar, una treu el temps i la inspiració d'on pot. I vaig pensar, aquestes últimes setmanes a l'institut, que ja estan les notes posades i tancades i tot plegat, has de fer classe i els ensenyes coses, però no tenen la finalitat d'avaluar-les.
3: Sí.
4: O sigui, no és, t'ensenyo això per posar-te una nota. I jo noto molt el desinterès, no?
3: Sí,
4: de dir,
3: cert.
4: Profesi ja, això,
3: sí, esto pa qué, no?
4: Esto pa qué, literalment. I això penso, quina merda, eh?
3: Però tu no tens la sensació que érem igual, o tu no?
4: 100%. No, si no ho dic com, soc tan especial i jo no ho penso.
3: No.
4: Sinó, en general, en la vida moltes vegades pensem això. O sigui, és com
3: si
4: que
3: no té una finalitat, no?
4: Sí, però és que no només amb les coses de fer d'aprendre, sinó amb les persones a vegades, és que no, això no m'aporta res, és que no tot t'ha de portar tantes coses, saps? A mi sóc la primera que em costa, però... En general, jo crec que hauríem de pensar més de dir... No són tan importants, saps? O sigui, què t'ha de portar, això? Vull dir, t'has de morir igual, saps? Vull dir, que no t'ha de portar tot una cosa com tan transcendental.
3: Clar.
4: Simplement és... Bueno, doncs estem aprenent, doncs ja està. O sigui, som éssers curiosos per naturalesa, doncs deixa'm en pau, saps? Com pensava això?
3: Sí, d'aprendre, no? O de gaudir, de passar aquella bona estona. De dir, bueno, doncs no em faré un examen d'equacions sobre això, però potser no m'emporto alguna
4: cosa. Exacte.
3: Jo crec que això hi ha una època de la vida...
4: Sí, 100% no, però jo ho deia com a crítica meva, perquè jo penso que jo també ho faig, això. I clar, però ho veus molt reflectit perquè estàs en un espai, que és un institut, que tens l'amenaça de la nota. I l'amenaça de la nota serveix durant el curs, però ara dius...
3: Ja.
4: Sí, però si et pots a pensar per què fas tantes coses que fas a la vida, jo què sé, si no estaríem, no ho sé, seríem animals.
3: I què podríem fer, Clàudia, perquè tornar... Clar, aquesta curiositat. Vols dir que la curiositat se'ns ha pagat?
4: No crec que se'ns hagi pagat, però crec que sempre li busquem un perquè a tot.
3: Sí.
4: Jo la primera, Vull dir, sí. Però no sé, no sé com ho podríem fer, però crec que a vegades hauríem de simplement fer les coses per fer-les. Et portarà a algun lloc? Jo què sé. No ho sé, però si et ve d'algú realment, doncs fes-ho, saps?
3: Sí. Jo crec que ara seré molt hater i molt senyora, ja que em toca, que
4: aviam,
3: les pantalles...
4: Mireia, que no tens 80 anys,
3: Que les pantalles poden tenir una miqueta de culpa.
4: Oh, i tant, que tota la culpa. Si no tota, la majoria. Sí, sí.
3: Avui em sortia que, així com un esquema, no?, que abans hi havia potser menys gent creativa, que tenia idees o les compartia, no? Hi havia més gent que estava disposada a executar-les, típic, no? Doncs jo tinc aquesta idea però no sé com fer-ho, i ja sortien més mans, i ara és com que tothom té molta idea, però realment qui fa les coses?
4: Yeah.
3: Qui es posa? Qui s'embruta les mans? Qui, no? I ve tot una mica d'això. Bueno, jo tinc una idea, li dic a ChatGPT que em faci això i s'acabó. I ja està.
4: Però perquè és com que t'ha de quedar bé, però bueno, a vegades penses, no sé... Jo sempre me'n recordo molt, jo quan era petita dibuixava moltíssim, però molt.
3: Sí,
4: i me'n recordo que la meva tieta i la meva mare sempre em deien, dibuixa superbé, no sé què, i jo ara veig els dibuixos i penso, són horribles. Però jo ara...
3: Bueno, eres una nena, també.
4: No, però o sigui, no eren tan bonics, però de fer-me creure i donar-me l'espai per crear, per equivocar-me, per fer merdes, perquè a vegades és això, o sigui, per acabar fent una cosa que realment t'agrada o que valgui la pena, entre cometes... Pues has de passar per un procés de fer moltes merdes, saps? I jo ara crec que dibuixo bé, t'interessa perquè li he dedicat moltes hores i penso, si a mi no m'haguessin dit això, no m'haguessin donat aquest espai de cagar-la, de fer coses lletges, doncs no estaria aquí.
3: Segur que vas pintar alguna paret quan no tocava.
4: Que en aquest sentit crec que era molt avorrida.
3: Sí. Eres molt bona nena, llavors.
4: Sí, sí, sí.
3: Bueno, doncs des d'aquí animar tothom a que faci més coses només pel fet de fer-les, no?
4: Mm. Sí.
3: Que s'animi. I si ha de mirar una pel·li de dibuixos, que la miri també.
4: Sí.
3: Encara que tinguem 30, 40 o 80 anys.
4: És que sempre penso, els dibuixos per qui estan creats? Per humans adults,
3: adults,
4: no? Perquè ens continuen interessant. Passa que sembla que han de ser de nens, no?
3: Clar,
4: no.
3: Clar, bueno, jo no trec una pel·li d'això que sembla que hagis de portar un...
4: K-pop, mira ja.
3: No, aquesta del cine no, però anar a veure com entrenen a tu dragón i dius, sembla que hagis de portar un nen per cada vez, saps? Que no pots anar tu sola. Pues a mi m'és igual, jo vaig anar allà, bueno, sola no, però...
4: La Mireia és una senyora empoderada.
3: Exacte, m'he de seguir, només en aquestes ocasions.
4: Molt bé.
3: Bueno, Clàudia, doncs un plaer haver-te tingut no només avui, sinó aquesta temporada amb nosaltres, amb aquestes reflexions, que les tenim disponibles a la ràdio i la carta, per si algú les vol recuperar, que sabé que allà estan totes. Si et ve de gust, et convidem a que a la temporada vinent tornis a venir aquí a la intersecció i comparteixis més estones amb nosaltres, reflexions, coses random, el que tu vulguis.
4: Cosa random, sobretot.
3: Clàudia, moltes gràcies. Que vagi molt bé l'estiu.
4: Igualment,
3: Mireia. I parlem aviat.
4: I l'examen.
3: Adéu.
4: Adéu.
3: I abans de marxar, vull aprofitar per comentar una notícia. És que he vist que Rihanna està embarassada. Ni més ni menys que de dos bebès, ara ja no sé si eren bessons o no, però, bueno, dos bebès, que diu que està menjant per tres, clar.
7: Déu-n'hi-do, sí, sí, esclar.
3: Sí, sí, i Rigoberta Bandini, que també diu que està embarassada, estan les cantants ara, ha vingut la caloreta i han decidit anunciar-ho.
7: Sí, sí, sí.
3: La cosa és que des d'aquí ens alegrem moltíssim i per recordar els millors moments, una de les cançons més mítiques de Rihanna, m'he anat fins al 2011, que m'ha fet una miqueta de mal veure l'any, però és d'aquest We Found Love amb Calvin Harris.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, doncs nosaltres marxem. Ens anem, per això, a l'inauguració dels tallers, de l'exposició dels tallers del Casal de Cultura, que comença a les 7. Podeu anar, si voleu, veure tot el que es fa allà. I així, demà us podrem explicar i donar una miqueta més informació a veure si podem descobrir quina serà l'oferta dels tallers de cara a l'any vinent. Llavors, explicarem això, parlem també de la gimcana familiar que tindrem el cap de setmana, de la romeria, de les estrenes del cinema amb el nostre company, amb el José Luis Cano, i també les plataformes digitals. I si tenim temps, farem un repàs de l'agenda tant de Montornès com de la zona. Us esperem, doncs, demà a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda de Juernes, de dijous, i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita al Papa a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat a l'acte de comiat aquest matí, precisament a l'aeroport, i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la seva visita. L'escoltem.
6: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
5: I la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. Les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Una d'aquestes entitats és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix Barcelona. Escoltem la secretària general Cristina García.
7: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne i per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
5: El Tribunal Suprem ha emès un informe desfavorable que el govern concedeixi l'indult a l'exfiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz va ser condemnat, recordem-ho, 2 anys d'inhabilitació per aquest càrrec per un delicte de revelació de secrets sobre Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats que van jutjar García Ortiz no veuen raons de justícia, diuen equitat o utilitat pública, perquè se li atorgui aquesta mesura de gràcia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distància. La tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. I la companyia de teatre Trepa del Jove Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, anuncia que tanquen portes a contracor el dia 15 de juliol, després de 38 anys. Així ho ha anunciat la directora Mariona Campos, que ha denunciat que tanca portes perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé. Lejos.

0: El viaje a ninguna parte.
1: Queridos amigos y amigas, para cerrar quiero dejaros con una reflexión. La memoria es como un álbum personalizado que escribimos día a día. Pero también es un editor implacable que decide qué se queda y qué se va. Entender este proceso nos ayuda a valorar no solo lo que recordamos, sino también el poder que tiene el olvido. El olvido, que es el gran protagonista del viaje a ninguna parte. Y si alguna vez te sientes frustrado, o si alguna vez te sientes frustrada por olvidar algo importante, piensa que tu cerebro está haciendo su trabajo para que sigas adelante con lo que realmente importa. Antes de despedirme, te invito a que me cuentes cuál es tu recuerdo, aquel recuerdo que atesoras con mucho cariño. ¿Y qué crees que tu memoria dejó en el camino para hacerle espacio a este recuerdo que atesoras con tanto cariño? Bueno, pues cuéntamelo en el próximo programa. Ahora me despido. Pero recuerda, no olvides nunca, nunca, nunca disfrutar. Porque la vida, amigo o amiga, se vive mejor cuando la memoria y el olvido bailan al mismo ritmo. Así que te digo, hasta la semana que viene. Bye, bye.
2: ¡Se acabó!
3: Ràdio Montornès.
4: Continguts en xarxa.
5: Propostes en xarxa.
6: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
8: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i a l'àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix en ple dispositiu de seguretat pel Papa i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala a mig del carrer Balmes. Tot i això, des d'Interior es demana calma a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó, pertinença il·lícita d'armes i narcotràfic amb el que relaciona funcionen aquests darrers incidents en resultat de mort les darreres setmanes. De moment, l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: Hem obert un espai que ara us explicarà el director general de la policia per poder doncs, dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i per tant quan un porta una arma és perquè té com a mínim aquesta actitud d'exhibir-la. I en aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
8: I tallades les línies R14, R15, R16 i R17 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi. Es tracta d'un incendi de vegetació a Coma-ruga, al Vendrell. Els bombers hi treballen en 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. El foc ha començat prop de l'avinguda Brisa Mar a tocar de les vies del tren. A la banda, on hi ha habitatges, el foc ja està controlat. I el Congrés ha acceptat la presa en consideració d'una proposició de llei del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia i evitar que els processos s'allarguin utilitzant la resolució dels recursos judicials. La iniciativa, defensada pels diputats catalans del PSC, Junts i Esquerra Republicana, ha rebut els vots a favor de tots els grups excepte PP i Vox. I els metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb lesions importants van assegurar dijous al jutjat que investiga els pares que les lesions que tenia a l'anus les va causar la introducció d'un membre corporal o algun objecte i no va ser accidentalment. A més, han dit que el nen tenia lesions a l'anus les més greus que mai havien vist en la seva carrera professional, tot i que fa molts anys diuen que es dediquen a visitar nadons maltractats i lesionats al principal centre de referència de Catalunya d'aquesta malaltia, segons sempre les fonts jurídiques. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Paquito.
1: Qué bonito es el cante por Soleá. Ahí Soleá.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'1 a 3 anys a un altre de 6 a 9. En una atenció als mitjans, el director general dels Mossos, Eixoblis Trapero, ha afirmat que actualment surt bastant gratis d'un arma i ha apuntat que poques vegades suposa l'ingrés a un centre penitenciari. Per això vol que s'equipari el càstig amb les regulacions a països com ara Itàlia i Alemanya. Segons el departament que lidera Núria Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, però sí que ha crescut l'ús d'armes curtes i d'armes falses. I Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat avui a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Avui al port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen a l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
3: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
2: Els creueristes representen una mitjana del 2,5% del total de turistes de Barcelona. És el que conclou un estudi del Port de Barcelona que assegura que el turisme de creuers no explica en cap cas la pressió turística estructural de la ciutat. L'anàlisi que ha elaborat juntament amb l'Associació Internacional de Línies de Creuers i la Universitat de Girona apunta que únicament en 32 dies a l'any els creueristes superen el 5% del total de visitants diaris. Més xifres. Més de 2.000 símbols de la dictadura franquista encara segueixen dempeus a la via pública a Catalunya mig segle després del final del règim, segons el Cens de Barcelona. El Parlament de Catalunya ultima una llei de memòria democràtica que disposarà la retirada de la simbologia franquista encara present a les places, als edificis i en alguns carrers. Els més coneguts són monòlits, làpides, grafits, forjats, relleus i, sobretot, els distintius dels carrers.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a Caça Tendències amb Judit Vives i el suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
0: És una mica un cop de realitat, no podríem dir. Suposo que la iniciativa està, en certa part, relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
2: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
0: En altres paraules, estudiar en temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
2: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
0: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
2: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
0: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
2: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant, sobretot a l'octubre, i l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin, amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs, no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs, perquè el deixin.
0: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
2: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
0: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas, i Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser una atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit a Jennifer Hermoso, un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, amb l'última Champions, la quarta, al Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia que amb el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
0: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Havia perdut tu.
4: Lo tomé entre mis garras y lo dejé morir. Y cuando lo hizo aún llovía aquí.

0: seré muy breve. Te extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert. I sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre, és un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana, és capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment, i el llibre Rostres de Perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs, donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
0: Que se hace para amar lo que
1: moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de Perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar no, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu, pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, doncs, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquests dos... aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia sí. Juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
4: Crec que és molt difícil. És molt difícil, o sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu butxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del butxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre, diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels butxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se. O és realment així?
4: Hi ha de tot. Vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del butxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia afortunadament no ens hem fet perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
4: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, a aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar. Al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i tot i així dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
4: Jo crec que és... jo almenys és un dels... de les moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, doncs, realment una vegada es pensa, bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo, francament, en la meva limitesa, ho diria, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar, però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Weeks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys doncs, va matar-ne un altre, no? I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Doncs aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera, tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
4: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el seu pròtllat?
3: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
6: Hola, doncs sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
6: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers i també en les coses més mundanes, no podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
6: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no? I de veure pel·lícules amb VHS inclús, no? I de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no? De generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no? Que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14-15 anys i uns 29-30, més o menys, serien els que estan en això, no? Entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és una generació, doncs, Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no? Que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho han deixat enrere.
6: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistoceno, no? I hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no? De que una generació que ha nascut ja envoltada de d'aquestes coses que, això, no? Els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes, moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de sobte les discogràfiques han tornat a reeditar discos i les i els CDs, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que com que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I, pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, va? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per els algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda. Tots els cinèfils segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de sobte ells no

0: doncs, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de sobte s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota el fet que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat sent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejovenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen,
1: I
0: no?
1: tant. Creu, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir.
0: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i a lo millor ara hi ha un repunt més alt, perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte. Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi doncs, tindrà uns criteris i et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no?
1: I
0: Llavors jo
1: tant.
0: penso que seran doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo sigui així. Judit Vives, moltíssimes gràcies. Ens el trobem ben aviat.
0: Gràcies a vosaltres.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de CAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que, on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària. Cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això una mica. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament això que comentava ara. Si ens podria explicar per què aquesta pregària és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també.

0: També preguem pels torturadors perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats, pels torturadors és que deixin que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
1: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
0: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que
1: I tant.
0: nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra perquè són això, cruels, inhumans i degradants. I últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
1: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
0: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé perquè s'ha eliminat i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort i últimament es va aprovar, doncs, executar-les, a començar a executar-les, o sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit. O sigui, hi ha de tot, no? I en canvi hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha coses que van bé i altres coses en les quals retrocedim.
1: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
0: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu i bé, als Estats Units la cosa també va positiva en el sentit de que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, al Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensen, eh?
1: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de la CAT durant tot l'any? Perquè ja ens estem centrant, o ens hem començat a centrar en el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
0: Sí, nosaltres tenim una web que ara la diré lentament perquè la gent ho pugui captar. És acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre i s'edita cada trimestre des del nostre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156, per tant, fa 156 trimestres que existim, perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquell trimestre, etc, etc. És un butlletí de drets humans, eh? Uh-huh. Que això també, aquests butlletins estan publicats a la nostra web, que del qual us he donat la referència fa un moment.
1: Exacte, recordem, acat.pangea.org, allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans, on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
0: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres segons el que desitgi, i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de l'ACAT, des de la Junta de l'ACAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, el president del país o el ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també l'ambaixador a Madrid d'aquest país. I li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant, tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etc. No? El nom està en negreta i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem una, dues o tres vegades, cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
1: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. N'hem parlat amb un dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a tu.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. A tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
1: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissària Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissàries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
1: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no? Sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món, I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques. I llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
1: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
2: Que és interessant de l'exposició dels TCCBs, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
1: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no? Que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no?, i és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
1: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no està satisfeta amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
1: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
2: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres Per les comissàries ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? O nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no? Aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi han passats, hi han formes, hi han cultures, hi han territoris, hi han cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
1: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
2: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
1: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada,
2: I
1: Júlia,
2: tant, i
1: fins
2: tant.
1: aviat.
2: Vinga, moltes gràcies.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, ja estem de juernes, de dijous aquí a Ràdio Montornès i tornem de nou amb un programa amb informació com totes les tardes, però també entreteniment per passar-ho junts i juntes fins les 6 en punt. Si ens voleu escoltar, ens voleu acompanyar en aquesta tarda de dijous, feu-ho, bueno, podeu fer a través del 91.2 de l'FM o també tenim el mòbil, la tauleta, l'ordinador a radio.montornès.cat, també amb l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès, i per a aquelles persones que estigueu per casa, sabeu que a la tele també podeu sintonitzar la ràdio, Ràdio Montornès, busca aquell canal on posi Ràdio Montornès i escolta la Intersecció fins a les 6, bueno, i es podeu quedar tota la tarda perquè aquí la programació no s'atura. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
3: Bona tarda, Mireia.
2: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, de dijous o de juernes, com dius tu, no?
2: Clar, de juernes. A mi m'agrada, és com que m'animo una miqueta més. És ja així. Penso que ja arriba el cap de setmana.
3: És el pas previ, ja el divendres i
2: clar,
3: cap de setmana, oi?
2: Ja està, i això ja és aquí. A més, ja ha tornat el sol, ja tornen a pujar les temperatures. Vull dir que jo crec que avui ja és dia d'estar planejant escapades a les piscines, a la platja, un vermut. Ja la gent ja està començant a organitzar-se i a fer plans per al cap de setmana. I si no, jo us convido a que avui ja ho comenceu a fer. No sé si vosaltres penseu el mateix o, Sergi, tu m'acompanyes en aquest pensament.
3: Sí, sí, home, si el temps acompanya un vermut o una mica platgeta o alguna cosa, sempre són plans molt que et venen de gust, no?
2: Avui ja m'han arribat dues propostes, eh? Al final anem aquí, al final aquest cap de setmana fem allò, vull dir que ja està, i es nota que és dijous.
3: La teva agenda ja sabem tots que acostuma a treure fum, eh?
2: El meu calendari, sí, sí, si no fos per al calendari, els colorins, les alarmes, no, em costaria molt. I això és dolent, perquè t'acostumes i després, si no ho tens, és com que se t'obliden les coses.
3: És un recordatori, ja t'has acostumat. El que passa és que potser és que tens masses coses a l'agenda.
2: De més curiós, hi ha en cap de setmana, segur que a tothom us passa, que no teniu res de res, i hi ha altres caps de setmana que no saps com encabir-ho tot.
3: Correcte, sí.
2: Pues aquest és una miqueta així de puzzle. Bueno, ja farem. Ja és de relax, igualment. Si arribo, arribo. I si no, pues un altre dia.
3: I si no, pots intentar fer un equilibri entre fer cosetes i descansar
2: per això,
3: una mica.
2: Que si no,
3: que
2: no
3: si
2: passa
3: no,
2: res. Si s'ha de dir que no,
3: dilluns, ja sabem com
2: cansada,
3: vens.
2: Aquest dilluns ha fet dur, sí. Vale, però ja estem a dijous. A més, tenim un programa ben complet, com totes les tardes. Com us deia, estarem fins a les 6. Si pel que sigui no es pot escoltar ara, no us preocupeu, a les 10 podreu tornar-ho a fer amb el territori nocturn i tot el que avui passarà per aquestes zones. Bé, doncs, anem a repassar perquè tenim programa ben complet. I és que queda menys d'un any per les eleccions municipals i ja comencem a conèixer quines persones seran les candidates de cada partit, de cada grup municipal. El primer en anunciar qui encapçalarà la llista ha sigut el Partit dels Socialistes de Montornès i serà de nou Eva Díaz, qui estarà al capdavant d'aquesta llista. Nosaltres, Ràdio Montornès, ha pogut parlar amb ella per saber com ha rebut que l'assemblea, el seu partit, hagi tornat a confiar en ella i també quins són els projectes que vol treballar. De seguida l'escoltarem. Però no deixarem aquí la part política d'avui. També tornarem al ple, a la sessió plenària d'aquest mes de juny, avui per poder escoltar les principals intervencions dels regidors i les regidores en la moció que es va portar i que es va aprovar en aquesta sessió en defensa d'un nou model de bus interurbà. S'emanava que fos un model públic, integrat, descarbonitzat, molt important per al medi ambient, i al servei dels municipis. Doncs bé, avui, com us dèiem, podrem escoltar algunes de les intervencions dels regidors i regidores. Tot i que, com sempre, us recordo que al canal de YouTube de l'Ajuntament podeu escoltar tota la sessió i podeu ampliar la informació. Després ja passarem a una part una miqueta més lúdica i hem de parlar de les festes de Sant Joan, perquè ja estan aquí. Aquest dissabte tindrem el dret de sortir de la programació d'activitats que s'allargarà fins al 28 de juny i començarem amb una activitat esportiva, amb la marxa nocturna, que ja hem parlat nosaltres amb el Club Atletisme Montornès, però avui, de la mà de la regidora de Cultura i Festes, la Mercè Jiménez, repassarem totes aquelles activitats que s'inclouen dins d'aquest programa, que n'hi ha per petits, per gent gran, d'esportives, de culturals, de menjar. El menjar no hi falta tampoc, eh?
3: Home, sisplau, que no falti.
2: N'hi ha en format de berenar, de paella, de sopar, de brindis, d'això sabeu que no hi ha cap festa sense una miqueta de halal, de menjar. I a banda de les festes de Sant Joan, avui acabarem acomiadant ja una col·laboradora fins la temporada vinent, que és la Clàudia Closa. Clar, arriba l'estiu i això vol dir que hem d'anar dient fins aviat als nostres col·laboradors i col·laboradores. La Clàudia estarà avui amb nosaltres amb la seva secció d'una capsuleta i una nova reflexió, un nou descobriment, una il·luminació que li ha arribat aquest mes de juny.
3: Doncs estarem ben atents, els nostres col·laboradors ja comencen a marxar de vacances.
2: Clar.
3: I ens deixen a nosaltres enrere, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. A més que la Clàudia, pobra, que és mestra, aquest mes de juny pels mestres...
3: Un final de curs mogudet, sí.
2: Sí, sí, sí, ja de normal ho és, doncs aquest curs encara més. Però avui no ens parlarà de res que tingui a veure amb l'educació, ens parlarà de tornar a sentir que som nens i nenes petites i poder... com diríem això, centrar-nos en una cosa que ens agrada perquè ens agrada. No algo que hem de fer amb una finalitat, sinó doncs avui, jo què sé, m'estec aquí i parlo amb tu perquè em vingui de gust.
3: Us heu posat molt profundes avui,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, filosòfiques.
3: Molt bé,
2: és que la Clàudia doncs té aquest efecte.
3: Estarem atents.
2: A veure vosaltres què en penseu de totes aquestes reflexions. Això serà d'aquí una estona, eh? Us heu d'esperar uns minuts, esperar, però amb les oïdes ben atentes. Perquè abans de tot això, ara que passen 11 minuts de les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que demà es posarà en marxa un dispositiu especial de trànsit amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 que se celebrarà aquest cap de setmana a Montmeló. A partir de demà a les 7 del matí fins a les 4 de la tarda de diumenge no es podrà estacionar a trams dels carrers del riu Congost, del Raïl i de Montmeló. Concretament, a Montornès, l'afectació principal serà l'habilitació d'un accés per als vehicles del personal del circuit a la rotonda del carrer de Camparellada, a l'altura de l'empresa Lucta. També en aquesta rotonda i a la rotonda d'accés a Can Masferrer hi haurà un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra que filtrarà els cotxes, els veïns. Es permetrà l'accés al veïnat a Montornès Nord, això sí, amb identificació, i també aquells vehicles que hagin d'accedir a les empreses del sector de Camparellada, del Reguer i del Congost que disposin dels passis de l'organització. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat aquesta setmana el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés tant a peu com en bicicleta, com en vehicles de mobilitat personal als polígons d'activitat econòmica de la comarca. El document defineix una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Del total de la xarxa proposada, el 36% correspon a itineraris ja existents i incorpora un 22% de nous. L'estudi identifica també més de 491 punts d'encreuament amb necessitats de millora, principalment per manca de passos segurs o deficiències de seguretat, i planteja actuacions per millorar la continuïtat. El pressupost total estimat a totes les fases és de gairebé 87 milions d'euros. Avui a les 7 de la tarda s'inaugurarà l'exposició dels tallers del Casal de Cultura. Fins al 18 de juny s'hi podran veure mostres dels tallers de ceràmica, de pintura, de restauració i de patchwork. Després de la inauguració, avui hi haurà cava i refrescos per al públic assistent. El públic podrà visitar l'exposició a l'horari habitual de l'obertura del Casal de Cultura. I demà serà el torn dels tallers de dansa de l'equipament. A partir de les 7, al Teatre Margarida Xirgo, l'alumnat dels tallers de ball en línia, salsa cubana, bachata i sardanes faran una exhibició per mostrar tot allò que han après durant el curs. Per assistir, cal fer-ne la reserva de les entrades al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa amb la que es diu de cada és que demà l'alumnat de 5è de les escoles Mogent, Palau d'Atmella, Marinada i Sant Sadurní, que hagin participat enguany en el projecte Cultura Emprenedora a l'escola, vendran els seus productes al mercat setmanal. Serà de 2:15 a 1:15 del matí a la plaça de Pau Picasso. Hi trobareu plantes aromàtiques, manualitats, verdures ecològiques i objectes de segona mà. Cada cooperativa donarà els beneficis a una entitat del poble o causa solidària. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Eva Díaz repetirà com a candidata del Partit dels Socialistes a Montornès a les properes eleccions municipals. Així ho ha votat per unanimitat la darrera assemblea local del partit. Eva Díaz va entrar a l'Ajuntament com a regidora de l'oposició l'any 2011 i des del 2015 ha encapçalat la candidatura socialista a Montornès. Aquesta serà la quarta vegada que ho fa. En declaracions als mitjans de comunicació, Eva Díaz ha afirmat que per ella és un orgull rebre la confiança de la militància i ha dit que es veuen possibilitats de millorar resultats a les properes eleccions.
4: Sempre és un orgull i sempre fa molta il·lusió que els companys et recolzin sense cap escletxa. A veure, quan tu et presentes i reps tota la confiança de la militància, doncs això et reforça i et fa duplicar la teva il·lusió i les ganes de fer-ho, no? De fer-ho bé per representar-los de manera digna i coherent. Amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb millors perspectives, amb millor... No sé, ens dona la sensació que anirà millor, que podem créixer, que podem tenir més espai i això doncs, ens anima i bueno, el projecte s'ho val i aquí estem barallant pel projecte tot el que podem.
2: La portaveu i candidata socialista ha explicat que el proper pas serà escollir un equip de persones i treballar en el programa electoral. Segons ha dit, el programa seguirà la línia dels darrers anys, tot i que ha avançat que es vol posar més l'accent en matèries com l'habitatge, la mobilitat i la sostenibilitat. Escoltem Eva Díaz.
4: Algunes coses han canviat. Per exemple, l'habitatge ha pres molt més protagonisme, per tant, hem de posar més l'accent en facilitar i en poder aconseguir l'habitatge. A més, el govern de la Generalitat ens dona aquesta oportunitat amb el pla Hàbitat. Llavors, nosaltres creiem que per aquí podríem dibuixar algunes línies més ambicioses. I bé, tenim bueno, doncs alguns matisos als projectes que es presenten de pla de barris o de mobilitat, que també és un tema que ens interessa molt, i sostenibilitat, que són temes que estan com molt, ara molt candents, molt importants i que hem de donar solucions, perquè hem arribat a un punt que hem de donar solucions molt més atrevides de les que havíem donat fins ara.
2: En relació a l'experiència d'Eva Díaz com a regidora de l'oposició des del 2011, la candidata ha apuntat que en aquest temps ha après molt i que especialment en aquest darrer mandat el seu partit ha pogut influir. A més, Díaz ha declarat que ara mateix l'equip de govern està esgotat i ha dit que és el moment de canviar.
4: Hem après molt, hem fet oposició, hem intentat sempre fer una oposició responsable. És veritat que els primers mandats, amb una majoria absoluta, era bastant difícil, va ser una època més complicada. És veritat que aquests dos últims mandats, sobretot aquest últim, l'anterior, al final era gairebé una majoria absoluta, doncs hem pogut influir i hem pogut posar la nostra marca a molts dels projectes que es fan al municipi. I clar, això també doncs et dona una embranzida perquè dius, bueno, sí que és veritat que pots millorar projectes o pots portar-los cap a el que tu representes o el que tu creus. Hi ha un cert cansament, hi ha un equip de govern que porta molt de temps, hi ha un projecte que està escoltat, que li manquen algunes idees, o nosaltres sempre pensem això, la planificació bueno, no acaba de rutllar. Llavors nosaltres pensem que és el moment de canvi, que la gent comença a pensar que potser és el moment de canviar, no? Per alguna cosa que tingui més il·lusió, més ganes, més idees.
2: Ahir a la tarda, la regidora i candidata del Partit dels Socialistes de Montornès a les properes eleccions municipals va participar en el Consell de Federació del PSC del Vallès Oriental i Moianès. A l'acte es van apropar les 10 primeres candidatures socialistes del territori, entre les quals, recordem, hi ha Eva Díaz. També en clau d'eleccions municipals, aquest divendres, Fem Montornès ha organitzat una assemblea oberta per iniciar el procés d'elecció de la persona que encapçalarà la seva llista. Serà a les 6 de la tarda a l'Espai Cultural Montbarri.

una pausa amb la informació política. Prenem cap a la musical aquí en aquesta tarda de dijous. I a més de portar un bon ritme així per continuar l'energia de Juernes, anem a parlar del nou disc, que ja m'emociono, de Quevedo, que es diu El Baifo, que ja vam parlar aquí a la intersecció, però se'l torna a portar perquè ho està portant moltíssim, de fet, de la llista de les cançons més escoltades a tot el món, i sobretot a la d'Espanya, clar. I ja, si no hi ha totes les cançons d'aquest disc, gairebé, n'hi ha com 8 o així. Jo crec que és les ganes que tenim d'estiu i de trobar una cançó que ens doni aquesta energia de l'estació així més estiuenca, vaja. Anem a escoltar La Graciosa, que ens porta cap a les Canàries, de Quevedo i Elvis Crespo.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Continuem amb l'actualitat de Montornès perquè el ple municipal ha aprovat una moció en defensa d'un nou model de bus interurbà públic, integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis. Tots els grups municipals l'han votat a favor, tret del PSC, que s'ha abstingut. El document l'ha presentat Montornès en Comú i durant la sessió va rebre aportacions d'Esquerra Republicana i del Partit dels Socialistes. El text es declara el desacord de l'Ajuntament amb el Decret Llei 5/2026 dictat per la Generalitat, que diu que les concessions actuals a les empreses de bus es podrien perllongar durant 6 anys més. Això impediria noves licitacions amb millores relacionades amb les flotes de vehicles i recorreguts. L'alcalde i membre de Montornès en Comú, José Montero, en sessió plenària, va denunciar la situació actual que pateix Catalunya en matèria de transport públic.
2: El govern de la Generalitat ha reconegut que el sistema està tensionat, amb corredors saturats, manca de vehicles, flota envellida i molt poc descarbonitzada. El mateix govern ha afirmat que Catalunya disposa actualment d'uns 1.600 autobusos interurbans, quan el que caldrien aproximadament 1.900, és a dir, un dèficit d'uns 300 busos. També ha reconegut que la flota interurbana no arriba ni al 2% de la descarbonització. Aquestes dades mostren que no som davant d'un problema puntual, sinó davant d'una manca de planificació acumulada. Catalunya ha superat els 8 milions d'habitants, però una part important de les seves infraestructures, serveis i planificacions de mobilitat continuen responent a una realitat demogràfica territorial de 6 milions. Aquest desajust es tradueix en més temps d'espera, vehicles saturats, menor fiabilitat, més dependència del vehicle privat i més desigualtat territorials.
1: A més de la moció, Montornès reclama una nova línia de bus express que vagi des de la Roca a Barcelona, passant entre altres municipis per Montornès. Escoltem José Montero.
2: Històricament sempre hem reivindicat una millora de la xarxa de bus interurbà i la Generalitat responia que el nou concurs general previst per licitar els serveis del 28 era una oportunitat que permetia respondre a les nostres demandes i millorar a fons la xarxa de bus. Cal recordar que el Vallès Oriental acumula dèficits de transport públic històrics, a diferència d'altres comarques que han millorat molt més. En aquest sentit, tots els municipis del nostre entorn venim reclamant la línia bus express des de la Roca del Vallès, passant per Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès, Martorella, Sant Fost de Campsentelles, Mollet, La Llagosta i fins a Barcelona. Aquesta línia relligaria amb transport públic els nostres municipis i seria una opció fabulosa per anar a Barcelona.
1: Com dèiem, hi ha grups que durant el ple van fer aportacions al text de la moció. Un d'ells va ser Esquerra Republicana de Montornès. El seu regidor, Sergi Martínez, va demanar que l'energia que mogui la nova flota es generi de manera local i no dependre així d'oligopolis.
3: Que la transició cap a un model de bus interurbà de zero emissions no es pot limitar únicament a la substitució del sistema de propulsió de vehicles, sinó que ha d'anar necessàriament acompanyada d'una visió integral de sobirania energètica. En el context actual d'emergència climàtica, el nou model de concessions ha de garantir que l'energia que mou aquesta nova flota provingui de fonts totalment renovables i generades de manera local. Cal aprofitar la transformació de les infraestructures vinculades al servei per equipar les cotxeres, estacions i bases operatives amb sistema d'energia solar fotovoltaica per l'autoconsum. Que aquest pas és essencial per assegurar que la descarbonització del transport públic no es tradueixi en una nova dependència de grans oligopolis energètics, sinó un model resilient i autosuficient. A més, aquesta profunda descarbonització de la xarxa ha d'actuar com un autèntic motor econòmic pel nostre territori.
1: Des del Partit Popular, Miguel Ángel Alvarado va posar sobre la taula que Montornès tingui zones declarades de baixes emissions.
4: Nosotros podríamos llegar a ser un municipio con zonas de bajas emisiones. ¿Por qué no? Podríamos plantearlo. Es una de las cosas que a lo mejor obligaríamos a las empresas que pasan por nuestro municipio a tener conciencia de lo que tienen que hacer. ¿Es una de las maneras de apretar? Sí, yo creo que sí. Pero claro, al vecino le vamos a crear un problema que no es lo que nos gustaría. Pero sí que a la hora de hacer alguna presión, no creo que este tipo de mociones le preocupe a un gobierno como el que hay ahora en la Generalitat, porque ya viene esto, como bien he dicho, históricamente de atrás. Ahora tienen que trabajar para que vaya para adelante y sea mejorable. Lo digo porque nosotros está claro que estamos de acuerdo con la moción, de hecho la votaremos a favor, pero nos gustaría que desde nuestro propio municipio seamos capaces de llegar a un consenso en el tema de zonas de bajas emisiones para intentar obligar a las empresas que pasan por nuestro municipio a que no sean, bueno, a que no sean carbonizados.
1: Lluís Ramon, regidor de FEM Montornès, va afirmar que estaven totalment d'acord amb les demandes de la moció.
5: Fa anys que reclamem la creació d'una línia que ens connecti amb Barcelona i amb els municipis de l'entorn mitjançant un servei express. I aquesta proposta l'hem aprovat en aquesta mateixa taula diverses vegades. Apostar per una mobilitat més sostenible no és només desitjable, sinó una prioritat que ha de guiar l'acció pública. En aquest sentit, moltes de les demandes que hem anat plantejant al ple s'han vinculat sempre al final de l'actual contracte i l'oportunitat que representa una nova licitació per redefinir el servei. Tanmateix, aquest decret es limita a obrir la porta a l'ampliació de les concessions actuals a grans operadores, que concentren bona part del servei de mobilitat, permetent-ne la pròrroga fins a un màxim de 6 anys, sense garantir els canvis que considerem necessaris. Per això, i per tot el que ja ha dit l'alcalde amb la moció, que compartim plenament, votarem a favor.
1: El regidor del Partit dels Socialistes, Marcel Collado, va explicar les seves esmenes a la moció, com la creació d'un debat sobre el futur model de gestió del transport públic i augmentar la freqüència de la línia 501.
6: Hem manifestat que, paral·lelament al desplegament del decret, s'inici un debat sobre el futur model de transport públic que inclogui alternatives de gestió. Control públic, la transparència econòmica, la descarbonització real, els drets de les persones usuàries i la participació municipal. I pel que fa al punt quart, que exigeix una descarbonització real del bus interurbà, hem esmenat garantir una descarbonització real i progressiva del bus interurbà d'acord amb els requeriments ambientals establerts al decret llei 5/2026, utilitzant prioritàriament els vehicles de zero emissions. Perquè també hem de tenir en compte que no tots els vehicles són adients per tots els tipus de recorregut. Depèn de la línia, no, els vehicles de zero emissions no són del tot eficients. No? I després, per últim, com comentava el tema de la freqüència de la línia 501, ampliar aquesta freqüència.
1: Finalment, l'alcalde José Montero va recordar que ja ha traslladat a la Generalitat les dificultats en matèria de mobilitat que té Montornès.
7: L'altre dia va venir el conseller d'Indústria i Treball, que evidentment no és el seu tema, però sí li va plantejar que una de les dificultats de mobilitat són els treballadors i treballadores del nostre territori, i avui mateix hem tingut la visita del David Agustí, que és el director de Serveis Territorials de l'àmbit local de la Generalitat, i també li hem explicat i ell ens ha dit que tenim raó, per tant, que la Generalitat efectivament ho té present i que ara hi ha unes circumstàncies complexes. També ens ha dit, i obrim els ulls, que amb pressupostos nous la Generalitat canvia la mirada de tot i, per tant, no es tenia i no se sabia si seria una certesa. Ara que ho és, bueno, doncs tot pren una nova mirada i que segurament hi ha coses que fins ara no eren possibles i que a partir d'aquests moments estaríem més a prop. I, per tant, aquí és interessant.
1: Pel que fa a la connexió amb Rodalies, Montero va indicar que l'abaixador de Montornès Nord apareix al pla d'infraestructures de la línia orbital, les obres de les quals estan previstes que comencin l'any vinent. I respecte a les zones de baixes emissions, l'alcalde va explicar que no són demandes que es facin des dels municipis, sinó que les directrius arriben des del govern estatal i europeu, i per municipis, de moment, amb més de 50.000 habitants. Recordem que la moció en defensa d'un nou model de bus interurbà públic, integrat, descarbonitzat i al servei dels municipis, s'ha aprovat amb els vots de tots els grups municipals, tret del PSC, que s'ha abstingut. Podeu escoltar totes les intervencions d'aquest punt i de la resta de l'ordre del dia al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès.

0: Deixem l'actualitat política ara ja sí per avui i anem amb, no sé si dir la futbolística, perquè Dai Dai és l'himne que tenim aquest any en el Mundial, de nou amb Shakira. Tu sabies què vol dir, Sergi, Dai Dai?
1: No.
0: I vosaltres, la resta? És algo així com Dale Dale, però, però en italià.
1: Ah.
0: És com, vinga, va, vamos, no? Una manera d'animar, sobretot parlant esportivament,
1: sí,
0: però en italià. I he estat investigant sobre aquesta cançó que és tan pegadiza i es veu que Ed Sheeran ha estat participant en la composició de la cançó. I jo no sé si heu vist a WhatsApp, que també ara ens apareix com una pilota tota l'estona. I vols com reaccionar a algun missatge, no? I després del cor, el somriure, no sé què, apareix l'emoji d'una pilota que dona el símbol del Mundial. Sí, sí, nos està invadiendo poquet a poquet.
1: A tu no et sona una mica la Waka Waka, aquesta?
0: Sí, també hi va tenir una altra que era la de la, la, la, la, pues sí, així, pues totes, bueno, Shakira deu ser la que fa els himnes oficials del futbol.
1: Sí, sí, sí, deu ser l'artista oficial dels mundials,
0: sí,
1: no?
0: Sí, té bon rotllo, té bon rotllo. Bueno, doncs hem escoltat Dai Dai, on només canta Shakira, sinó també Burna Boy.

0: parlem de Sant Joan, perquè aquest cap de setmana es donarà el tret de sortida de la programació d'activitats aquí a Montornès, unes festes que des de fa 52 anys es fan al barri de Montornès Nord. Aquest matí, la regidora de Cultura i Festes, la Mercè Jiménez, ha estat a les mañanes de Ràdio Montornès per presentar-nos totes les propostes. De fet, el díptic ja us ha arribat o properament aquesta setmana us arribarà a casa. Si encara no l'heu vist o voleu més detalls, aquí us deixem la conversa amb la nostra companya Núria Catxan.
1: Hi ha una miqueta de tot, hi ha activitats esportives, que aquest dissabte comencem amb la marxa nocturna, que també doncs, ja té 9 anys de vida. Té la particularitat, no?, que és nocturna, no?, i que potser no n'hi ha tantes, i llavors també el recorregut és prou interessant. Venim a acabar doncs, l'espai socioesportiu de Montornès Nord i en allà ens esperen la gent de l'atletisme amb un entrepà, una beguda i compartir també amb els veïns aquella estona d'entrepà i tot això. I això és el primer dia, no?, per iniciar, però... iniciar la mica. I diumenge l'àrea social han preparat un cinema a Montbarri, obert a tothom però principalment per gent gran. Al darrere d'aquesta proposta de cinema hi haurà un fòrum on es podrà xerrar una miqueta sobre el que hem vist i com valorem, bueno, el que és un fòrum, no? Parlar-hi una miqueta.
2: D'aquest tema.
1: Llavors, ja tindríem aquest primer cap de setmana, que és l'inici, no?, per anar agafant una mica de força, no? Doncs el tindríem cobert. També, doncs, la gent de joventut, també dins del programa Cosmos, també... s'ha afegit al programa amb el Football Day, que es farà en el Cruyff Court.
2: Per tothom?
1: És per al jovent, principalment, que són els promotors de l'activitat, que està dintre del Cosmos, que ja saps què són, no? Els processos participatius que en tenim amb diferents edats i que doncs, encabeix moltes activitats que són propostes dels mateixos joves o de la gent més gran, en el cas dels més 30.
2: Dijous 18 de juny a les 5 de la tarda al Cruyff Court.
1: Al Cruyff Court.
2: Molt bé.
1: I després ja comencem amb el gruix de les activitats de Sant Joan. El dia divendres 19 hi ha un clàssic, això també és com molt,
2: és veritat,
1: molt esperat, sobretot per la gent gran, no? La trobada que fem al casal de la gent gran de Montornès Nord, que ens ensenyen tot el que han estat practicant, aprenent durant aquests mesos de tardor, hivern i primavera, no?, amb els tallers. I llavors es farà la inauguració, això, el dia divendres, a les 18 de la tarda, i tothom convidat també a veure doncs, les meravelles que fan la nostra gent gran del poble.
2: Sí, que té unes mans que són una meravella i que tenim oportunitat d'anar i fins i tot conversar moltes vegades amb ells i amb elles, no?, que estan allà.
1: Que són una font de sabidoria, sí. Perquè en saben moltíssim i tenen una creativitat molt, molt maca i, bueno, i és molt, molt divertit i de compartir amb ells aquesta estoneta plegades. En acabar, doncs, ens anirem al pati i al porxo de l'Escola Marinada, que ja des de fa uns anys fem allà el recital de poesia, que ens queda un racó així molt, molt agradable, molt fresc, perquè també és veritat que Sant Joan és sinònim de calor.
2: És veritat.
1: I aprofitem doncs, per fer el recital en memòria del Bernardo López, que, bueno, que ja va traspassar fa uns anys, però que ens ha deixat aquesta empremta i que continuem amb aquest recital que aglutina un munt de gent, perquè sembla que no, però el mobilitzen, hi ha un grupet que ja es conserven d'un any en un altre i treballant durant tot l'any per preparar aquest recital. I la veritat que és molt, molt bonic perquè tenen, bueno, fan les seves trobades, les seves propostes envers quin tema faran. Jo crec que està molt bé que continuïn, no?, tenint el record del Bernardo i puguem continuar fent el recital.
2: Clar que sí. Doncs concretament divendres 19 a les 7 de la tarda a l'Escola Marinada.
1: A l'Escola Marinada.
2: A la fresca, recital de poesia Bernardo López. Anem a dissabte.
1: No et descuidis, que hi ha un espai també per als més petits. A la plaça del poble, és també part ja de la programació, Doncs el Departament d'Infància fa jocs, un bingo familiar a la plaça del poble i també recull molta mainada. Estan esperant aquest dia.
2: Els que vulguin poesia cap a Marinada i la canalla amb
1: el
2: les
1: públic,
2: famílies,
1: sí.
2: Doncs a la plaça del poble.
1: És més públic familiar, però és veritat que s'ho passen molt bé, ho veus que s'ho passen molt bé.
2: Ara sí, no?
1: Ara sí, anem al dissabte, anem al dissabte.
2: Vinga, dissabte dia 20.
1: De nou, doncs, els avis a primera hora ja estan preparats per les bitlles i fan els seus campionats de petanca, allà, doncs, sempre al seu espai de joc. I ja després ja passem a la tarda, que començarà amb el cercavila que des de fa uns anys fem allà a la placeta davant del Góndola, on doncs, ens trobem amb els gegants, amb el bou, amb la Mireia, que també ens acompanya amb aquest cercavila, que arribarà fins a la plaça del poble, on hi haurà el pregó. Enguany el pregó el durà a terme a la llar d'infants de Lledoner.
2: Que ens hem assabentat que ja fa 20 anys.
1: Se'ns han fet grans.
2: Que tenen 20 anys, uau!
1: Se'ns han fet grans, sí, sí, se'ns han fet grans i seran els protagonistes enguany del pregó de Sant Joan. El mocador de Sant Joan és el logotip de la llar d'infants, perquè són això els pregoners i perquè, home, s'ha de celebrar 20 anys, són 20 anys.
2: Són 20 anys, sí, sí.
1: Són molts anys, molts nens i nenes que hi han passat per la llar i que han après molt i que, bueno, hi deuen haver mil històries. Jo estic, doncs, amb aquesta curiositat, a veure com anirà aquest pregó. Hi haurà també la posada del mocador, que fem habitualment amb els diables i, bueno, i ballaran com sempre a la plaça. Mm-hmm. Acabem amb el dissabte, normalment és dia d'espectacle, de varietats, que tant agrada sobretot a la gent gran, les varietats.
2: Sí que és veritat que aquest any, com que Sant Joan ens cau a meitat de setmana, doncs una mica les varietats han avançat.
1: I això seria doncs, el dissabte a la nit, de nou a l'Escola Marinada, en el pati, que és un espai molt recollit i que agrada molt.
2: Mhm. I ja anem cap a diumenge 21 de juny, és uns dies abans de la Revetlla.
1: Sí, habitualment ja fa uns anys que també la comissió de festa prepara una festa de l'escuma, perquè amb la calor doncs, és molt...

0: públic més familiar, doncs hi ha doncs, l'aposta un any més del circ, del circ al carrer, que veiem que agrada molt i que potser és alguna de les disciplines que potser no hi direm tant, però que és una aposta molt divertida i entretinguda.
1: A la plaça del poble.
0: A la plaça del poble.
1: I aquí acaba el cap de setmana, però ja anem cap al dia 23, que és dimarts, i que és la revetlla, no?
0: És la revetlla pròpia. Clar. I és el dia, doncs, la nit màgica, no?, que esperem.
1: I què tenim, aquesta revetlla?
0: Doncs, com sempre, els diables venen a fer el recorregut, fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. I alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. I després ja haurem de passar a sopar, perquè portem tota Clar. La tarda, no?, de córrer el foc. I llavors el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió doncs, munta taules, cadires i demés, i doncs, tothom doncs, que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar, perquè comparteixen, no? Mira, Clar. Jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es mou moment i van compartint, no? Després, doncs, hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
1: I anem amb el dia de Sant Joan. Hi ha un fet que també s'ha convertit en un clàssic. No pot haver-hi Sant Joan sense paella de Sant Joan, no?
0: És que és el pla perfecte. O sigui, tu surts el dia de la revetlla de festa, t'aixeques tardíssim i ja només en arribant allà i tens el plat de paella. O sigui,
1: clar, que ho tens fet.
0: És un plan ideal. Cap a les 2 del migdia, al pati de Marinada. Els tiquets ja també estan a la venda doncs, en els casals, tant en el nord com en el del centre. I amb el Gato con Botas, i en el cas de Montornès Nord, doncs, la polleria Angelita amb la Susana al capdavant, doncs també tenen tant tiquets de paella a 6 euros com el mocador de les festes, que té un import de 3 euros.
1: Arribem ja al final, perquè aquella setmana, també de Sant Joan, tenim el trofeu de ciclisme.
0: De ciclisme. Doncs i també és una tradició doncs, aquest trofeu de Sant Joan, i serà el dia 28. Ja serà el tancament doncs, de tota la programació que tenim prevista per aquests dies de Sant Joan.
1: Doncs com sempre, un any més, gràcies per tornar. D'aquí no res, parlarem de Festa Major, que també teniu feina per endavant.
0: Moltes gràcies, Núria, per convidar-me una vegada més.
2: La intersecció en territori nocturn.
3: I ara parlem amb la protagonista de les nostres capsuletes aquí a la intersecció, que és la Clàudia Closa. Bona tarda, Clàudia.
4: Bona tarda, Mireia.
3: Què tal, com estàs?
4: Cansada, la veritat.
3: I tu? La vida del professor. Doncs bé, bastant bé. A veure, és juernes, mira-ho així.
4: Això és cert. Juernes?
3: Ja, clar, ja estem a dijous, ja ens queda res. Sí, sí. Res. Ja està.
4: Sí, sí, estic desubicada.
3: A més, avui és l'última secció de la Clàudia de la temporada. Això vol dir també que ja gairebé és estiu.
4: S'ha acabat el curs.
3: Ànims, que ja s'acaba.
4: Ja està. Però estic, saps en aquell moment que acabes, però no ets conscient que has acabat. Yeah. I estàs en aquell... És que en el curs a l'institut, les últimes setmanes són una mica... que has d'aguantar i has de fingir que estàs fent alguna cosa, però realment la mentalitat està en un altre lloc.
3: Sí. És... Sol passar a qualsevol lloc, però clar, entenc que és intens en un institut.
4: Sí, bastant. Però bueno, m'ha inspirat també per pensar en què fer aquesta secció, llavors.
3: Ah, molt bé. Està molt bé. Amb la Clàudia cada mes parlem d'un descobriment que ha tingut ella, una reflexió que l'ha vingut durant aquest mes. I avui què és el que t'ha inspirat tant aquesta mentalitat, no? Ja està pensant una miqueta més en l'estiu, que has decidit, vinga, va, doncs avui ho porto a la ràdio.
4: Doncs l'altre dia, no ho faig mai perquè no miro gaire pel·lícules, i mira que m'agraden molt, però no em miro gaires perquè amb les sèries, amb les pel·lis em passa que jo no sé trobar el moment ni el punt just. Llavors, quan començo una sèrie, per exemple, és com...
3: No la pots, o sigui, exacte, no pots fer una altra cosa.
4: La intriga la porto molt malament. Llavors, com que començo i no paro. I amb les pel·lis, doncs, una mica suposo que per mandra em passa el mateix.

0: I l'altre dia vaig dir, anem a veure una pel·li de dibuixos. Estava allà, allò, el top que et surt, vinga, aquesta. I vaig tornar a tenir la sensació de quan eres nena i t'atrapa una pel·lícula, dic, calla. Jo estava ficada dintre i jo em pensava que era... I era una pel·li que es diu Intercanviados.
1: Ni idea, no l'he vist.
0: És, bueno, és, l'argument és un... Anava a dir que és un osset, però no és un osset, és un puco. No sé, una espècie que s'inventarà vale. Allà. Que tracta sobre, al final, aquest, a través d'uns fruits que sí. Hi ha a la pel·lícula, perquè viuen com en un món on hi ha uns fruits, uns arbres màgics o no sé què, es poden intercanviar la vida amb una altra espècie, i llavors el missatge és una mica, no, que t'has de comunicar, que tu tens sí. Amb els uns als altres i tal. I clar, com a nen, tu només veus la pel·li, però ja com a adult la llegeixes d'una altra manera.
1: No?
0: Però és que jo la vaig veure com a nena, o sigui, jo vaig gaudir de les imatges i va ser com un de la ment de dir, ep, calma, saps?
1: No, bueno, sé, potser com de tornar a connectar, no? Amb sí. Aquest pilot automàtic que havies estat aquests dies.
0: Sí, exacte.
1: Pot ser, no? I d'això que et va centrar totalment la ment. Et sembla si escoltem una mica el tràiler i així
0: sí.
1: Ens posem més a situació d'intercanviadors? Vale, vale. Vinga. Sí.
2: Hola, me llamo Oli y este es un día normal para mí. Decir que las criaturas de este valle no se llevan bien es quedarse un poco corto.
3: ¡Oye!
2: ¡Saco de plumas asqueroso! ¡Ven a por mí, eh! ¡Venga!
3: ¡Ah! ¡Cuidado!
2: ¡Oh!
3: ¡Ah!
2: ¡Oh!
3: ¡Ah! ¡Cuidado!
2: ¡Ah! ¡Este no es mi cuerpo! ¡Quítadme estas plumas!
3: ¡Ah! ¡Y mis preciosas plumas! ¡Y mis preciosas alas!
2: ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda!
3: ¿Pero qué has hecho? ¡Eres un... ¡cabeza de chorlito!
1: Bé, doncs aquí... Com es diu que es deia? Puc? Pucu? Pucus?
0: Les espècies. Saps què m'ha fet olor aquest inici de pel·lícula? Com estic escoltant a través dels auriculars i tal... Ah, m'ha fet olor a crispeta, semblava al cine.
1: Estaves total immersiva, sí, clar, sí. Perquè això és una pèrie de Netflix, no? Sí. Que et vas veure a casa.
0: Sí, sí, la primera que... Sí, la primera que m'ha sortit, que no és una gran pel·lícula, ni crec... Sí, ni m'ha canviat la vida, però
1: la
0: va ser la sensació.
1: La idea no és recomanar la pel·lícula, que bueno, que està guai.
0: Sí, perquè, sí, perquè hi ha una escena concreta que ella està com... O sigui, ell és un nen que té molta curiositat. Dic un nen perquè és un poco, que és com una espècie de criatura petitona adorable, eh? Però... Hi ha una escena que em va encantar, que és com que ell és molt curiós i sí. Com la seva tribu li frena una mica aquesta curiositat perquè tenen por. I està sota l'aigua perquè ell és com l'inventor i es fa com unes ulleres de busseig i està allà sota i està com mirant les coses i clar, la imatge està molt ben aconseguida i jo estava dintre de la pel·li, saps com em va captivar la bellesa d'aquell sí. Moment. I això és, o sigui, aquesta sensació concreta d'estar observant una cosa sense fer rebla, només observant-la, que vaig dir, això toca.
1: Aquesta és la reflexió que hem de portar.
0: Sí.
1: Home, jo és un exercici, aquest del de mirar pel·lis i tal, que recomano, de dibuixos, de, no sé, jo a vegades de tant en tant, o pel·lícules que ja he vist fa molts anys que tornar a connectar, no? I també en una pel·li que tampoc el com està pensant molt i d'intriga i no? De dir, faig això per gaudir del moment, encara que ja sabi el que passa.
0: Tal qual.
1: Ja està molt guai, això.
0: Rellegir-les, les pel·lis.
1: Sí.
0: Saps com tornar-les a veure? Mm-hmm. Quina és l'última pel·li que has vist, Mireia, de dibuixos?
1: De dibuixos? Ostres, Les Guerreres K-Pop compta com a dibuixos.
0: Mm-hmm. Jo no l'he vista, però em sé la cançoneta aquesta.
1: Jo em sé greu, però l'he vist dos cops. Ah. Perquè... La primera va venir la meva cosina, que és pràcticament com la meva neboda, i estava, clar, té 10 anys, pues, és l'època, no? És que l'has de veure, és que l'has de veure... La nena se'n va a dormir, jo, clar, havia d'acabar la pel·li perquè volia saber com acabava, no? I després, un altre dia que li hem regalat anar a veure el tribut i de tornar a veure la pel·li per aprendre'm les cançons. O sigui...
0: Uau!
1: Sí.
0: Ets
1: sí,
0: addicte
1: sí.
0: A les Guerreres K-Pop?
1: No, addicte tampoc, però...
0: Però
1: t'anava... Dos cops i ja... Està molt guai, l'has de mirar, eh?
0: Vale, vale.
1: Ara, no és tan idílica com aquesta, eh? No té... Està molt ben feta, però no és tan així bonica i tal.
0: Vale, vale.
1: Però vaig veure també la del robot aquest... no me'n recordo. Que també era molt bonica, també així en un espai natural. Que estava molt xula.
0: Ah, la que era un robot... Ah, sí, crec que sí.
1: Amb ocellets,
0: sí.
1: No? I tal.
0: Crec que sí, em sona d'haver-la vist.
1: Està molt sí. Guai. Sí, sí, sí.
0: No l'he vist, però l'he vist anunciada. Doncs, apuntada també. No m'ho recordat. Això, tot això venia, o sigui, aquesta sensació la vaig captivar per la secció I vaig dir, lligant amb l'institut, perquè clar, una treu el temps i la inspiració d'on pot. I vaig pensar, aquestes últimes setmanes a l'institut, que ja estan les notes posades i tancades i tot plegat, has de fer classe i els ensenyes coses, però no tenen la finalitat d'avaluar-les.
1: Sí.
0: O sigui, no és, t'ensenyo això per posar-te una nota. I jo noto molt el desinterès, no?
1: Sí,
0: de dir,
1: cert.
0: Però fer si ja, això...
1: Sí, esto pa' qué, no?
0: Esto pa' qué, literalment. I això penso, quina merda, eh?
1: Però tu no tens la sensació que érem igual? O tu no?
0: 100%. No, si no ho dic com... Soc tan especial i jo no ho penso.
1: No.
0: Sinó, en general, en la vida moltes vegades pensem això. O sigui, com
1: si
0: que
1: no té una finalitat, no?
0: Sí, però és que... No només amb les coses de fer d'aprendre, sinó amb les persones a vegades... És que no, això no m'aporta res, és que no tot t'ha de portar tantes coses, saps? A mi sóc la primera que em costa, eh? Però en general jo crec que hauríem de pensar més de dir... No són tan importants, saps? O sigui, què t'ha de portar això? Vull dir, t'has de morir igual, saps? Vull dir que no t'ha de portar tot una cosa com tan transcendental.
1: Clar.
0: Simplement és... Bueno, doncs estem aprenent, doncs ja està. O sigui, som éssers curiosos per naturalesa, doncs deixa'm en pau, saps? Ho pensava,
1: sí,
0: això.
1: Sí, d'aprendre, no? O de gaudir, de passar aquella bona estona. De dir, bueno, doncs no em faré un examen d'equacions sobre això, però potser no m'emporto alguna
0: cosa. Exacte.
1: Jo crec que això hi ha una època de la vida...
0: Sí, 100% no, però jo ho deia com a crítica meva, perquè jo penso que jo també ho faig, això. I clar, però ho veus molt reflectit perquè estàs en un espai, que és un institut, que tens l'amenaça de la nota. I l'amenaça de la nota serveix durant el curs, però ara dius...
1: Ja. Yeah.
0: Sí, però si et pots a pensar per què fas tantes coses que fas a la vida, jo què sé, si no estaríem, no ho sé, seríem animals.
1: I què podríem fer, Clàudia, perquè tornar... Clar, aquesta curiositat. Vols dir que la curiositat se'ns ha pagat?
0: No crec que se'ns hagi pagat, però crec que sempre li busquem un per què a tot.
1: Sí.
0: Jo la primera, eh? Vull dir, sí. Però no sé, no sé com ho podríem fer, però crec que a vegades hauríem de simplement fer les coses per fer-les. Et portarà a algun lloc? Jo què sé. No ho sé, però si et ve d'algú realment, doncs fes-ho, saps?
1: Sí. Jo crec que ara seré molt hater i molt senyora, ja, que em toca. Que les pantalles...
0: Mireia, que no tens 80 anys, eh?
1: Que les pantalles poden tenir una miqueta de culpa.
0: Oh, i tant, que tota la culpa. No, si no tota, la majoria. Sí, sí.
1: Avui em sortia que, així com en un esquema, no?, que abans hi havia potser menys gent creativa, que tenia idees o les compartia, no? Hi havia més gent que estava disposada a executar-les, típic, no? Doncs jo tinc aquesta idea però no sé com fer-ho, i sortien més mans, i ara és com que tothom té molta idea, però realment qui fa les coses?
0: Yeah.
1: Qui es posa? Qui s'embruta les mans? Qui, no? I ve tot una mica d'això. Bueno, jo tinc una idea, li dic a ChatGPT que em faci això i s'acabó. I ja està.
0: Però perquè és com que t'ha de quedar bé, però bueno, a vegades penses, no sé... Jo sempre me'n recordo molt, jo quan era petita dibuixava moltíssim, però molt.
1: Sí,
0: i me'n recordo que la meva tieta i la meva mare sempre em deien, dibuixa superbé, no sé què, i jo ara veig els dibuixos i penso, són horribles. Però jo ara...
1: Bueno, eres una nena, també.
0: No, però o sigui, no eren tan bonics, però de fer-me creure i donar-me l'espai per crear, per equivocar-me, per fer merdes, perquè a vegades és això, o sigui, per acabar fent una cosa que realment t'agrada o que valgui la pena, entre cometes... Pues has de passar per un procés de fer moltes merdes, saps? I jo ara crec que dibuixo bé, t'interessa, perquè li he dedicat moltes hores i penso, si a mi no m'haguessin dit això, no m'haguessin donat aquest espai de cagar-la, de fer coses lletges, pues no estaria aquí.
1: Segur que vas pintar alguna paret quan no tocava.
0: Que en aquest sentit crec que era molt avorrida.
1: Sí,
0: sí.
1: Eres molt bona nena, llavors.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs des d'aquí animar tothom a que faci més coses només pel fet de fer-les, no?
0: Sí.
1: Que s'animi. I si ha de mirar una pel·li de dibuixos, que la miri també.
0: Sí.
1: Encara que tinguem 30, 40 o 80 anys.
0: És que sempre penso, els dibuixos per qui estan creats? Per humans adults,
1: no?
0: Perquè ens continuen interessant. Passa que sembla que han de ser de nens, no?
1: Clar,
0: no.
1: Clar, bueno, jo no trago una pel·li d'això que sembla que
0: hagis de portar un... K-pop, Mireia.
1: No, aquesta del cine no, però anar a veure Com entrenar a tu dragón i dius, sembla que hagis de portar un nen per cada bé, saps? Que no pots anar tu sola. Pues a mi m'és igual, jo vaig anar allà, bueno, sola no, però
0: la Mireia és una senyora empoderada.
1: Exacte, m'he de seguir. Només en aquestes ocasions.
0: Molt bé.
1: Bueno, Clàudia, doncs un plaer haver-te tingut no només avui, sinó aquesta temporada. amb nosaltres, amb aquestes reflexions, que les tenim disponibles a la ràdio i la carta, per si algú les vol recuperar, que sàpiga que allà estan totes. Si et ve de gust, et convidem a que la temporada vinent tornis a venir aquí, a la intersecció, i comparteixis més estones amb nosaltres, reflexions, coses random, el que tu vulguis.
0: Coses random, sobretot.
1: Clàudia, moltes gràcies, que vagi molt bé l'estiu.
0: Igualment,
1: Mireia. I parlem aviat.
0: I l'examen.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: I abans de marxar, vull aprofitar per comentar una notícia, i és que he vist que Rihanna està embarassada. Ni més ni menys que de dos bebès, ara ja no sé si eren bessons o no, però, bueno, dos bebès, que diu que està menjant per tres, clar.
4: Déu-n'hi-do, sí, sí, esclar.
1: Sí, sí, i Rigoberta Bandini, que també diu que està embarassada. Estan les cantants ara, ha vingut la caloreta i han decidit anunciar-ho.
4: Sí, sí, sí.
1: La cosa és que des d'aquí ens alegrem moltíssim i per recordar els millors moments, una de les cançons més mítiques de Rihanna, m'he anat fins al 2011, que m'ha fet una miqueta de mal veure l'any, però és d'aquest We Found Love amb Calvin Harris.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs nosaltres marxem. Ens anem, per això, a l'inauguració dels tallers, de l'exposició dels tallers del Casal de Cultura, que comença a les 7. Podeu anar, si voleu, veure tot el que es fa allà, i així demà us podrem explicar i donar una miqueta més informació a veure si podem descobrir quina serà l'oferta dels tallers de cara a l'any vinent. Demà us explicarem això, parlem també de la gimcana familiar que tindrem el cap de setmana, de la romeria, de les estrenes al cinema amb el nostre company, amb el José Luis Cano, i també les plataformes digitals. I si tenim temps, farem un repàs de l'agenda tant de Montornès com de la zona. Us esperem, doncs, demà a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda de jueves, de dijous, i fins demà.
2: Fins demà, Mireia. Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: L'all. L'all és aquell aliment que es pot trobar sempre a gairebé tots els rebosts de les cases, a punt per sofregir-se amb una mica d'oli i ser la base d'algun plat deliciós. Més enllà de ser un gran condiment i aportar qualitats organolèptiques a la cuina, l'all també conté diferents substàncies que li atorguen propietats beneficioses per a l'organisme. L'all, Allium sativum, pertany a la família de les liliàcies, com la ceba i el porro. Es creu que és originari d'Àsia Central, però es poden trobar moltes referències de la seva importància en diferents cultures i civilitzacions antigues com la grega i l'egípcia. Actualment, el seu conreu s'ha estès arreu del món, agafant importància a la península i sent un ingredient clau a la cuina mediterrània. La part comestible és el bulb subterrani, arrodonit, concentrat i de color blanc, que quan es pela i se'n treu la pellofa seca que l'envolta, deixa al descobert una desena de grills perlats. Existeixen diferents varietats, però la més emprada és l'all blanc. A l'hora de comprar-lo, cal escollir les peces compactes, fermes i sense rebrots. Sobretot, no s'han de conservar al frigorífic, però sí en un lloc sec i fresc, on poden durar dies i setmanes. L'all és molt preuat per tenir propietats antifúngiques i antibacterianes, així com també per contenir components antioxidants com l'al·licina, que apareix a l'aixafar o mastegar l'all fresc. És un gran protector cardiovascular interessant en arteriosclerosis, dislipèmies i hipertensió. Per pelar-los amb facilitat s'aixafen amb el polze o la fulla del ganivet. Els podeu refregar al pa, afegir-lo a picades o amanides, posar-lo a receptes de forn i posteriorment retirar-lo, fer remenats, salses o sofregits i fins i tot sopa. Per suavitzar el seu sabor, es parteix l'all per la meitat i es retira el germen verd amb un ganivet. També es pot usar directament un oli aromatitzat amb all, o bé si el seu consum produeix malestar, com els fructans presents a l'all són insolubles en greixos, es poden afegir sencers a l'oli per sofregir i retirar-los quan estiguin daurats abans d'afegir els altres ingredients. També al mercat podeu trobar els anomenats alls negres, un tipus d'all que sorgeix a partir d'unes determinades reaccions químiques de l'all comú, que rebaixen la fortor aromàtica i eviten que retorni. L'all no és només aquell enfilall que penjava de les cases per allunyar els vampirs o la base de l'all i oli. És un dels ingredients clau de moltes receptes típiques de la cuina mediterrània, que a més de donar aroma i sabor al plat, regala grans beneficis a l'organisme.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ruta 66. Música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Ruta 66.
6: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics, sóc Campito Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals, les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi, endavant!

The Gang és el hard rock melòdic dels Blind Revolution. Ens arriben des de l'illa italiana de Sicília. Van debutar l'any 2010 i ara aquest 2026 editen Far From The Sun, el seu segon treball, amb influències dels Journey i fins i tot els Van Halen. Anem a escoltar Sense Fear All.

Gid Evan és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i hour americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el mega hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, música d'arrel americana.
2: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. Fuddle Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo, ha triat aquesta cançó, I Got You.

Hurt by the Number. És una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat és un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un circuit circular.
2: Que role, que role.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar. Estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant, busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: I hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga, o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir, i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè
3: clar,
2: ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh, jo què sé, uns endolls, una Alexa,
2: una afaitadora,
3: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes, uh-huh, coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants. I per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llancem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.
3: A tu.

0: aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia! Avui volem felicitar els alumnes guanyadors de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida pels Premis Talent Jove OTS, que reconeix projectes impulsats en relació al territori, la innovació i la sostenibilitat. El projecte que han reconegut és Recuperem la cultura alimentària del camp a la taula. I és que a principis de curs, els alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs i els alumnes d'hoteleria van iniciar un projecte innovador de recuperació al camp i a la cuina de 43 pomes ancestrals de la Ribagorça. Així, mentre alumnes i professorat d'Alfarràs ensenyaven als futurs hostalers varietats de poma que tenien els nostres avis i que a poc a poc s'han anat recuperant, els estudiants de cuiners van finalitzar un projecte amb un menú degustació. La nostra escola destina una parcel·la a una col·lecció de varietats tradicionals i autòctones, de pera, de poma i de pressic, que s'han anat recollint al llarg de 8 anys. Aquestes varietats s'han caracteritzat i des de l'escola intentem fer difusió d'aquest reservori tan important. A més, l'alumnat de fruticultura treballa durant el curs en la regeneració del sòl d'aquesta parcel·la i fa pràctiques de maneig per millorar i conservar la seva agrodiversitat. Els alumnes d'hoteleria van visitar l'Escola d'Alfarràs el dia 15 d'octubre i van tenir l'oportunitat de conèixer de la veu dels alumnes de fruticultura les varietats tradicionals de pomes com morruda, bellesa de Roma, morro de llebre, unes varietats de pomes amb qualitats organolèptiques diferents, amb diferent textura, amb diferents formes, colors i sabors. Com per exemple, una varietat anomenada casalera que té un gust a maduixa sorprenent. A l'Escola d'Hostaleria de Lleida van preparar un dinar tast on algunes d'aquestes varietats, com la salvatgina o la brindilla o caumasses, van protagonitzar elaboracions molt creatives i molt saboroses. I a més, es van impartir uns tallers de tècniques gastronòmiques amb diferents aplicacions d'aquestes pomes. Aplicacions a cocteleria, a pastisseria, a decoració i serveis i elaboracions davant dels clients que ens van meravellar. Així també ens van agradar molt les elaboracions amb sidra, amb vinagre i amb aiguardent a partir d'aquestes pomes. Moltes felicitats de nou per aquest premi.
0: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local. La teva ràdio local és territori. Som Terra, som territori.
3: Avui al Som Terra saludem el Ramon Sarroca, el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FACAC. Ramon Sarroca, benvingut. Què tal? Com anem?
4: Gràcies, bon dia. Molt bé.
3: Doncs avui volíem parlar amb vostè, amb tu, deixa'm que tutegi, sobre aquesta assemblea general que heu fet i amb doncs, aquests bons resultats, perquè les cooperatives augmenten facturació i concentren, atenció, el 50% de la producció agrícola i un terç de la ramadera, des del cooperativisme, no? Des del cooperativisme català, que és tan genuí.
4: Sí, sí, sí. Bueno, doncs ahir vam fer l'assemblea general allà a la cooperativa Serral, una cooperativa d'aquestes catedrals del vi, una cooperativa d'influència a tot és la conca. I, bueno, l'anuari, els resultats, és l'anuari de l'any passat, és... anem creixent en facturació i cada vegada més el cooperativisme es posiciona en una via de sortida per a solucionar problemes del sector agrari i ramader. I això se va deixant constància perquè cada vegada més se va apuntant cooperatives dintre de la federació, les cooperatives anem creixent també en volum i, en definitiva, els resultats són bons, però no hem de deixar de banda pues, que hi ha sectors també, i així ho vam repassar a la mateixa assemblea, sectors que estan patint, pateixen i veurem a veure quina mena de política se pot aplicar per apaivagar una mica la situació d'aquests sectors, com poden ser el ramader en tot lo de la PPA, que s'està controlant i s'està controlant bé, el sector de l'arròs, pues que aquestes, depèn d'aquestes massives importacions que s'estan fent a nivell europeu de països asiàtics, i la Comissió Europea no està reaccionant en aquestes clàusules de salvaguarda que ens diuen que es poden aplicar a l'hora de tractats bilaterals, no s'estan aplicant, i entre d'altres pues, també el sector del vi. El sector del vi que està patint el vi negre, està patint el vi base cava, i estem a les portes d'una propera collita. Bueno, vam fer una mica un repàs de tot, notícies bones, notícies positives, un repàs de sector d'actualitat amb preocupacions per alguns sectors. Va ser el resum de l'Assemblea General d'ahir.
3: Hem posat el focus una mica en totes aquelles coses que no van del tot bé, però hi ha altres coses, com per exemple, que ja també ho has mig explicat, que guanyen, les cooperatives guanyen dimensió i també genereu 5.000 llocs de treball.
4: Sí, això és important. Les cooperatives han guanyat. Nosaltres, i així també ho vam deixar constància, hi havia, ens va acompanyar a l'acte de clausura la secretària general, la Cristina Massot, i així ho vam compartir i vam deixar constància. Les cooperatives tenim una eina molt important, que és una eina entre federació i departament, que és aquest pla impuls.cop, que és el que et dona la possibilitat de poder fer les inversions necessàries per a que les cooperatives guanyin musculatura. Estem diverses cooperatives, estem en processos de fusió i això també ajuda a que en determinats sectors les cooperatives guanyin musculatura, guanyin mercat i es puguen posicionar cada vegada millor en aquesta cadena alimentària. Aleshores, aquestes són notícies positives. Tant així com també estem creixent i a veure si acabem de desenvolupar tot el que és el projecte de les agrobotigues. Cada vegada s'apunten més cooperatives en aquest projecte. Uh-huh. I hem de ser sincers, vull dir, el projecte no servia de res si no puja la facturació de venda. I amb això també hem de tocar de peus a terra, però treballem per a que això sigui així, el nombre de cooperatives puja, i el que hem de guanyar ara és cota de mercat en un mercat que és selvàtic. No, aquí som tots i aquí hi ha gent molt professional a l'hora de tindre l'últim contacte amb el consumidor.
3: Però cota de mercat a on? Global? Local?
4: Cota de mercat en el que és el projecte d'agrobotigues.com.
3: Ahà.
4: És cota de mercat online. Uh-huh. I les agrobotigues, el lloc on estan situades físicament, ja fan el seu paper d'una porta oberta al consumidor final, perquè pràcticament tot és consum rural, tot és consum, estan situades als pobles on hi ha la cooperativa física. Però aquest projecte vol anar més enllà i vol entrar a dintre de tota la línia online. I aquí està funcionant, però l'hem d'acabar de concretar i l'hem d'acabar d'empènyer perquè funcioni més. Però bueno, és un projecte que va començar en 10 cooperatives, avui són 30 i algo. En nombre creix i també hi ha moltes expectatives perquè creixi en facturació. Perquè hi ha coses que es van fent, se va guanyant dimensió, el soci, dependentment dels sectors, el soci cada vegada està aglutinant més producció, sí que cada vegada són menys, però se va aglutinant més facturació i aquest és el desenvolupament del dia a dia nostre de cara al futur.
3: No sé si en aquesta assemblea es va parlar de relleu generacional. El que sí que es va parlar, i ara també volem que ens facis l'apunt, és de les dones, no?
4: Sí, no és perquè vam fer l'assemblea que vam parlar de dones,
3: no.
4: Que ja fa molt temps...
3: Ja estem incloses, sí, ho sabem.
4: Sí, que fa molt temps que la nostra responsable al Consell Rector de la Federació, des de fa diversos anys hi ha tres dones, tothom està molt content, se va fent aquesta introducció de la dona als llocs de responsabilitat, tant de les cooperatives com de les organitzacions, i ahir es va voler donar una mica de visualització a totes aquestes dones que hi són al sector agrari, que hi són al sector ramader, que estan cada vegada més als consells rectors de les cooperatives, però que de tant en quant, de cara no només a nosaltres, que també, però de cara a la societat, de cara a les administracions, s'ha de fer actes d'aquestos per realitzar que les companyes estan allí i han estat sempre, i això és un treball pues, de cara al futur, i d'aquí jo crec que estem avançant moltíssim i aprofitant. Es feia l'esplena fer aquest acte com a reivindicació, però també com un dia de celebrar-ho i un dia de festa de tots i totes.
3: Déu-n'hi-do, de totes i tots, hi éreu molts, eh? Més de 200 persones vau estar en aquesta assemblea.
4: Sí, va ser l'assemblea, fèiem repàs, i a vegades la memòria és curta, però fèiem una mica de repàs l'altre dia amb les companyes d'allí de Barcelona,
3: sí.
4: I és l'assemblea que diríem que ha trencat, ha mort d'èxit, perquè de màxima assistència. A nivell de socis i a nivell de cooperatives, érem 215 o 216 per socis i sòcies, i una d'allò de 80 i poco cooperatives, aproximadament.
3: Per tant, Ramon, podríem dir que, sí, que la força del cooperativisme està intacta després de no sé quants anys, 120 anys ja? Quina és la cooperativa més antiga? 130?
4: La cooperativa més antiga són 120. 28, 129, i n'hi ha dos que ara diré una, i d'aquí un rato, si ho senten, me trucarà, perquè sempre s'estan barallant la cooperativa de Valls,
3: sí,
4: i la cooperativa de Pont d'Armentera. Los diuen que som aquí perquè un paper, però bueno, és una anècdota més, però és veritat. Entre el 50 i 55% aproximadament, que sí, ara tampoc tinc les dades exactes, són centenàries,
3: sí,
4: i si mirem de l'any de fundació cooperatives que tenen 55, 60 anys i més, doncs ja anem en un percentatge del 70-75%.
3: D'acord. I cooperatives recents, és a dir, ara el que feu és més... crear com a cooperatives de segon grau, podríem dir, o unió de cooperatives, o fusió de cooperatives, més que crear cooperatives noves?
4: Mira, crear cooperatives noves ja fa molts anys que no és l'objectiu de les cooperatives agràries o de la federació o dels territoris, perquè pràcticament en tres de cada quatre comarques hi ha cooperatives de Catalunya. Les cooperatives agràries, el que sí estem treballant molt també amb el departament és una fase nova de la intercooperació entre les cooperatives, però entre les diferents famílies de cooperatives. Jo estic com a la Junta, al Consell Rector de la Confederació Cooperatives de Catalunya, que estem cooperatives de treball, cooperatives agràries, d'habitatge, d'ensenyament i de consum. I el que sí estem fent i li estem proposant al govern com una estratègia de país, que tant el mitjà urbà com el mitjà rural podem tindre, aplicant sistemes cooperatius, podem tindre solucions per alguns problemes que avui en dia ens presenten igual a nivell rural que a nivell urbà. I te diré només un apunt. Vull dir, a nivell rural, podria començar a desllorigar una mica quins efectes podria tindre l'aplicació de posar habitatge a ús dels consumidors, per a dir-ho d'una manera, en aquesta modalitat de cessió d'ús. El sector urbà s'estan desenvolupant, sí que és una mica un granet de sorra en tot aquest monstru de la deficiència que hi ha de vivenda. Però, bueno, i el que diem en general, el cooperativisme pot tindre solucions, tant a nivell urbà com a nivell rural, pot tindre solucions per a moltes problemàtiques que avui en dia tenim. Que creació de noves cooperatives en l'àmbit agrari i ramader? No. No, perquè tampoc és l'objectiu. L'objectiu és potenciar les que hi ha, que guanyen musculatura, que siguin competitives, que es puguen obrir cada una en la seva franja d'activitat. I les unes iran en un comerç molt més proper, perquè són d'una dimensió concreta, però altres seran en una comercialització del seu producte a nivell mundial. I per a segons quines coses, o segons per a anar buscant els mercats, per anar a posar els teus productes molt més enllà del que tu estàs, necessites tindre una musculatura, necessites tindre una certa dimensió. I això és el que està fent. Crear cooperatives noves. Des de l'àmbit agrari, no.
3: D'acord, d'acord. Al revés, eh? Fer-les grans i fer-les col·laborar.
4: Sí, el procés que ara estem fent és que algunes cooperatives que encara no estan dintre de la federació d'àmbits molt concrets, cooperatives d'aquestes que ja estan formades, que són d'inserció social, els seus treballadors, però que tenen una part d'activitat agrària, aquestes s'estan donant d'alta com a socis de la federació. I que encara hi ha de cooperatives d'aquestes que són entre l'àmbit de consum, l'àmbit de producció agrària, bueno, i estem fent i intentant incidir en el que t'he dit, és una reflexió que fem com a món cooperatiu a Catalunya, però ja fa temps que l'estem fent, a veure quin resultat pots donar, i un dels exemples clars també és d'aquesta intercooperació entre diferents famílies, doncs en tot allò que fa referència a l'energia. Tenim cada vegada fem més convenis en Som Energia, que és una cooperativa.
3: Sí.
4: Pues per a què? Pues per a desenvolupar activitat o per a desenvolupar producció d'energia, pues al món rural, entre cooperatives, entre una empresa que és aquesta altra cooperativa que sap el que té entre mans, el món municipal, que també és un altre objectiu del cooperativisme, aquesta entesa cada dia que hem de tindre més amb els nostres ajuntaments, amb els nostres alcaldes, per tirar endavant pues, diferents projectes que no ho poden fer sols.
3: Doncs Ramon Sarroca, gràcies per ser-hi, gràcies per explicar-nos-ho com sempre i enhorabona per tota la feina que feu des del món cooperativista. Del qual hem de treure pit, i tant.
4: Pues moltes gràcies per fer-nos també d'altaveu.
3: Que passeu bon dia. Adéu-siau.
4: Igualment. Adéu, adéu.
1: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
5: Hola, sóc la Montse, regidora de l'Ajuntament d'Almenar. Comentar-vos que aquest 13 i 14 de juny Almenar torna a celebrar el Mercat Medieval. Aquest any, però, és molt especial, ja que hem arribat a la 30a edició. Durant tot el cap de setmana hi trobareu molta animació, molta recreació medieval, amb parades de venda, mostres d'ofici i artesans i molta, molta, molta animació amb música, equilibristes, màgia, malabars, etc. A més, aquest dissabte, i com ja he dit abans, com que estem de celebració pel 30è aniversari, comptarem amb una recreació de les noces de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó per part de l'Associació dels Moros i Cristians de Lleida juntament amb la gent d'Almenar. Dissabte també, a la nit, podem sopar amb el ja tradicional entrepà, tot gaudint d'un gran espectacle de foc i pirotècnia. I el diumenge, després d'haver-nos passejat per tot el mercat gaudint de l'animació i de les actuacions de carrer, acabarem a la tarda amb una passejada d'unes titelles gegants i molt, molt entranyables. Així que només em queda dir-vos que no hi podeu faltar.
0: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
1: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
3: Rocío López, benvinguda.
6: Hola, bon dia.
3: Bon Lili, dia, gràcies. Com estàs?
6: Bé, bé, molt bé. Sí. Acalorada.
3: I tant.
6: Però bé, sense colar el d'estiu sense avisar.
3: Com habitualment, eh?
6: Sí, com sempre, aquí a les terres nostres.
3: Això passa així. Mm. Avui parlem de la banalització dels haikus.
6: Pues sí, senyora. Parlem d'això perquè crec que és interessant. Perquè penso que, bueno, com altres històries, que el haiku ha sofert un procés d'editoriament progressiu a causa de la seva occidentalització. Uh-huh. El venir cap aquí, pues, clar, ens agradava molt, i el venir cap aquí ja fa molts anys d'això, pues se va començar a acceptar metàfores, absència de quigo, absència de quiregi, que era aquella paraula, aquell tall, i fins i tot l'absència de la mètrica. Uh-huh. I també s'acceptava la utilització, s'accepta la utilització de la rima, que ja sabeu que és millor no tenir-la, perquè ens destorbava una mica, perquè com que ja tenia aquesta musicalitat, pues no ens feia aprofundir tant en tot això que volíem dir. Uh-huh. Tot això ha portat, per tant, al haiku a un nivell com a d'acudit, d'ocurrència per anuncis, de missatgers de postals d'amor, etc. I sovint se'ns parla d'evolució o de modernitat. Doncs pues aleshores ja ho hem dit molts cops. Aleshores ja és un altre tipus de
3: vers. És una altra cosa, no?
6: Sí, i un altre tipus de poesia, no? És una altra poesia, no és un haiku. Per tant, cal recuperar l'autèntic esperit del haiku i evitar els sucedanis. Que clar, és difícil perquè com que sembla de fàcil execució, se fa tranquil·lament amb tres versets, però clar, hem de procurar que tingui tot el que ha de contenir per ser realment un haiku. D'això ens parla la poetessa contemporània Montserrat Rubinat, és una senyora jove de 50 anys, que reivindica el respecte per la mètrica, perquè clar, la mètrica ha de canviar, la mètrica en japonès és una cosa i aquí és una altra, però a cada idioma s'ha de respectar la seva. Ella diu que reivindica el respecte de la mètrica, que ja ho explicarem una mica més tard, perquè si no se'n farà llarg, a 4 més 1, 5 més 1, 4 més 1. Això vol dir que respectant la mètrica de 5, 7, 5, com sempre hem vingut dient. I amb aquesta essència dels haiku per no trencar en la profunditat del pensament. O sigui, és una reivindicadora contemporània de la mètrica clàssica del haiku. I amb aquesta senyora ens quedarem avui i llegirem uns quants versets seus. Bueno.
3: Però m'ha agradat molt aquesta idea que has plantejat de la banalització i que ara ja és una altra cosa, no? Que també s'ha de tenir en compte que s'ha d'anar a l'arrel, que després es converteix en una altra cosa quan ja s'ha deteriorat
6: sí,
3: tant.
6: Que
3: no passa res convertir-les en una altra cosa.
6: Exactament, però no cal dir-li haiku, digue-li la paraula que tu vulguis. És que som així de llestos, quan sabem una mica d'algo i ens pensem que som especialistes, no? Bueno, pues... De moment encara, millor que no.
3: Va, quins haikus ens portes avui d'aquests tan preciosos que ens deixes amb la boca oberta?
6: Bueno, a veure, aquesta senyora, la Montserrat...
3: Amb el aguare.
6: Sí, amb el seu aguare, a veure què ens diu a nosaltres. Espigues d'ordi, els dies m'acaricien. L'estiu desperta.
3: Preciós.
6: Pues veus, no te rima, a més, pues, 5, 7, 5. 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes. Llegirem un altre que diu així... Peus dins la sorra, entre els dits l'aigua corre. Dies feliços. Llegeixo un altre?
3: Per favor.
6: La branca forta, servil de fruits i fulles, alberg de merles. Veieu tots quina bona estructura tenen,
3: que bonic.
6: Sí, són molt macos,
3: Que bonics. I és de qui? De l'autora, es diu?
6: Esta és Montserrat Rubinat, ara no recordo el segon cognom, que ha escrit un llibre, i qual primer fa la introducció, i en la introducció habla d'aquest interès que hi ha per recuperar la mètrica. Com ho feien, el Carles Riba ho feia, i la Montserrat Abelló també. Eren poetes actuals, diguéssim, dintre de l'edat, que també respectaven aquesta mètrica. Sí.
3: Doncs, Rocío, moltes gràcies.
6: Pues a tu, Pili, com sempre. Fins una altra.
0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui, especial dijous 11 de juny de 2026. Com cada dia, Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. I serem aquí amb tots vosaltres fins les 12 del migdia. Què tal, Miquel? Bon dia.
2: Molt bon dia. Què tal, Núria? Bon dia a tothom. Ja estem doncs, a dijous.
1: Dijous. Aquí estem i fent-nos preguntes que no podem respondre perquè no sabem. De fet, ens hem trobat una intervenció a la BB-5001 aquest matí. Hi ha Mossos, hi ha policia, hi ha molt moviment. Després,
2: sobretot carretera tallada, entrada-sortida de Montornès per aquesta part d'aquí, Montornès-Montmeló, ara, dius, a la part de la carretera, la carretera BB-5001, uh-huh. En pas alternatiu perquè hi ha una part que està la policia, hi havia cotxes de policia ocupant...
1: Te l'has trobat aquest matí, s'ho ha trobat la nostra companya.
2: Jo m'he trobat aquest matí a les 8 del matí venint cap aquí. Entrant,
1: i a les 9 ha vingut una col·laboradora i també ens ha preguntat què passa. Doncs no tenim informació, però sí que és veritat que s'ha tallat aquell tram, no?
2: Sí, en pas alternatiu, com diem, del trànsit, perquè hi ha vehicles que estan al mig, en aquest cas vehicles policials que estan al mig de la carretera, no? Bueno, mm-hmm. de la via.
1: Suposo que al llarg del dia tindrem informació i podrem explicar què ha passat, no ho sabem. Bé, són les 10 i 10, Miquel, avui ja és dijous, t'has donat?
2: Sí, aquesta setmana ha passat...
1: Què ha passat?
2: Molt ràpida. Ahir per la tarda em preguntaven, avui que estem a dimarts? Dic, no, avui és dimecres, demà dijous.
1: Sí, és
2: però,
1: que...
2: Sí. Ha passat molt ràpida aquesta setmana. Bueno, està passant molt ràpida.
1: És veritat, sí. Hi ha setmanes que es fan una mica allò farragoses, no? Que dius, ostres, això no s'acaba. Però hi ha d'altres que passen molt ràpid. No sé, potser és que aquesta setmana no ha fet massa calor. Hem pogut respirar una mica millor. I potser això ens ha facilitat una mica el ser més conscient, no? De vegades amb la calor, ostres, no hi penses massa i tot es fa això, molt, molt lent. No sé si m'enteneu.
2: Un altre tema del dia és, vas anar a veure ahir el Papa?
1: Home, qui no va veure el Papa ahir, Miquel? Escolta'm.
2: No, però vas anar a Barcelona?
1: No. Jo em vaig
2: des
1: fer...
2: Des de la tele.
1: Des de la tele, però clar... Jo vaig preguntar, però això on és? A Madrid o ja està a Barcelona? Perquè vaig veure els carrers plens amb una... allò, amb una fe que jo em vaig quedar... Jo pensava que a Catalunya la gent mirava amb una altra perspectiva i això em va descol·locar totalment. I clar... encara a dia d'avui, ara veurem com arriba a les Canàries, no? No sé si és a Canàries o Tenerife. No
2: sí,
1: sé.
2: Va a les Canàries.
1: A les Canàries.
2: Sí. Bueno, segur que ja deu haver arribat, no? O deu estar a punt d'arribar.
1: Segur. Amb el seu papa mòbil, que va ahir creuar tota Barcelona fins a arribar a la Sagrada Família. Per cert, la Sagrada Família, ostres, és un monument... que molts catalans ho deixem per demà, anar dins la basílica o al fons on està Gaudí, que ahir feia 100 anys de la mort de Gaudí. Ho deixem per un altre moment, anem a visitar Europa, Àfrica, Amèrica i potser no hem visitat la nostra Sagrada Família. Ahir va ser un bon moment per veure com és per dins la Sagrada Família. Però de veritat que impressiona molt tota la feina que va dissenyar Gaudí, però que han acabat altres arquitectes i que ho han fet possible molts treballadors, obreros de pico pala, que al final són els que estan allà suant la gota gorda i fent aquest monument que encara queden 10 anys perquè acabi. Que no pensem que ha vingut el Papa, ho ha beneït i ja està fet. Encara queda temps perquè acabi l'obra de Gaudí.
2: Fins que no desapareixin les grues.
1: Les grues, que encara hi queda una. Però Déu-n'hi-do
2: Sí, queden unes quantes de grues.
1: Sí? Sí. Ahir em sembla que quedava una. Potser han retirat, sí, sí, potser han retirat la gran majoria perquè quedi més estètic, però brutal, hem de visitar. Jo vaig pujar un any a una de les cúpules de dalt, però dins l'església no he estat. I crec que abans d'anar-me d'aquest món, és una de les contes pendents, que ja me l'he posat a les llistes. No sé si tu fas llistes o no. Coses no. A fer, no? No, no fas llistes, no, no tens llistes. No. Jo tinc llistes.
2: Però dins de la Sagrada Família he estat, eh?
1: Has estat.
2: Sí.
1: Doncs jo no he estat. Ja et dic, vaig fer un any cua per pujar en una de les torres, però dins no, i la veritat és que tinc comptes pendents i coses a fer antes de traspassar, això, que nos vamos al otro mundo, doncs aquesta és una. I no a mucho tardar, perquè la veritat és que veient ahir el papa i moltes de les explicacions que li van fer, els catalans hem de gaudir d'aquest monument. Per fora he estat moltes vegades i hores mirant l'arquitectura, perquè és una cosa que em meravella. I de veritat que estaria dies sencers mirant totes les formes i tot el que la simbologia, no?, que té la Sagrada Família.
2: Molta, molta.
1: És brutal, és brutal. Re, doncs el papa que no para amb el seu papa mòbil i tota la fe que en principi creiem que és la que doncs mou a la gent, no? Veure el papa, doncs, i tots els efectius de policia que es van també, 5.000 policies que ahir van estar en el recorregut que va fer el papa mòbil i també doncs, salvaguardant tota havia, vam veure també el rei, a la reina, tots allà a la Sagrada Família. Re, increïble, increïble. I avui continua, és suma i sigue, no? Madrid, quina, Barcelona, quina Canàries. Energia. Sí, déu-n'hi-do, Però és el que jo dic, a veure, ell s'aixeca després de la jornada intensa d'ahir i segur que li posen fins i tot els mitjons, vull dir que el plat a la taula, vull dir que té molta ajuda i per això té empenta per fer. No sé si després prendrà alguna herba d'aquelles que et donen vitalitat, ginseng o alguna cosa així, però clar, ve amb molta energia, normal, té una agenda que ha de complir. Re, Miquel, i del papa a lo nostro que és doncs l'actualitat local. I avui vull recordar que aquest cap de setmana tenim més fe a Montornès. Torna la romeria organitzada per l'hermandat Nostra Senyora del Carmen a Montornès Nord. La hermandat celebra una nova romeria de la Verge del Carme, ja saps, missa rociera, potaje, con su pringà i tot lo que venga. Nos lo explicarà d'aquí no res, perquè a les 10:30 hem convidat el Toni Jiménez, president de l'hermandat, que va loco, d'aquí per allà, sense parar. Diu, mira, Núria, faré 5 cèntims, haré una paradita en la ràdio i us explico, però tinc molta feina, Tinc molta feina. Ara, de seguida, escoltarem el Toni Jiménez. Tenim a tocar la 9a marxa nocturna de Sant Joan. Dissabte 13, a les 9:30, sortida de la confluència entre els carrers de la Llibertat i Federico García Lorca. Per 9è any, el Club d'Atletisme Montornès organitza una caminada nocturna per celebrar les festes de Sant Joan. El dia 13, que ja sabeu, és aquest dissabte, torna la marxa nocturna de Sant Joan, una iniciativa del Club d'Atletisme Montornès, a les 9:30, des de la confluència entre els carrers Llibertat i Federico García Lorca. El recorregut són 8 quilòmetres, més o menys, i des de fa anys, en comptes de Mons Observants, el final de la sortida és el parc socioesportiu de Montornès Nord. Els dorsals estan limitats a 500, 600 i tenen un preu de 8 euros. Ja estan a la venda al Club d'Atletisme. Avui dijous de 6 a 8. Al web de l'entitat i als establiments El Gato con Botas i La Polleria Angelita. A aquestes altures de la pel·lícula ja sabeu que la Llar d'Infants Pública El Lledoner celebra els seus 20 anys amb una gran festa. Dissabte, dia 20, això serà la propera setmana, Hi haurà actuacions de música, dansa, espais per fer-se fotos i altres sorpreses. El curs 2025-2026 de la Llar d'Infants Pública Lledoner acabarà amb un esdeveniment assenyalat, com que es compleixen 20 anys de la seva posada en marxa. El 19 d'octubre de 2005 va ser el primer curs. L'equipament acollirà un acte festiu dissabte 20 de juny. Doncs ens aproparem i, clar, 20 anys de Llar d'Infants són molts anys ja. Hi ha canalla que ha crescut allà i que ara ja està a la universitat. Uau, com passa la vida. No em vull oblidar que tenim el Memorial diumenge, 14 aquest diumenge, tenim el Memorial Gabriel La Cueva. Esteu tots convidats a la 9 del matí, diumenge, a les Bernedes. El Club Bàsquet Montornesenc celebra una nova edició del torneig més inclusiu del poble, el Memorial 5è Memorial Gabriel La Cueva. El Memorial Gabriel La Cueva de Montornès arriba a la 5a edició de diumenge 14 de juny al pavelló del SEM Les Bernedes. Un total de 9 equips participen en aquesta competició organitzada pel Club Bàsquet Vila de Montornès. Doncs ja sabeu, si voleu saber en quin ordre jugaran aquests 9 equips, podeu visitar la web montornès.cat i allà trobareu la notícia, a l'agenda. I també aquest dissabte, Descuida, Yo te cuido, de J. Blackenson, és el passi d'una pel·lícula a l'Espai Cultural Montbarri. Es tracta d'una sessió de cinema amb un col·loqui, després un fòrum posterior al veure la pel·lícula, amb una qüestió que ens preocupa molt a la societat, que és el tema del maltractament a les persones grans. A l'entorn del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament envers les persones grans, des de l'Àrea d'Acció Social, l'Ajuntament de Montornès ha organitzat aquest cinefòrum. Diumenge, 14 de juny, 5:30, a l'Espai Cultural Montbarri, allà, a Montbarri. I aquestes són algunes de les notes del dia. Ja tenim per aquí el Toni Jiménez, doncs de seguida parlarem amb ell, però abans, Dia Internacional del Joc. Sí, jugar és una activitat creativa, recreativa, que generalment s'associa a la infància, encara que el joc és important en totes les etapes de la vida de l'ésser humà. És per això que cada dia com el d'avui se celebra tradicionalment el Dia del Joc des del 99 i és molt important jugar perquè doncs la ONU ha decidit proclamar Dia Internacional del Joc el 11 de juny. Doncs avui, Dia Internacional del Joc. També és el Dia Mundial del Funcionari Judicial. Cada segon divendres de mes de juny se celebra el Dia Mundial del Funcionari Judicial amb la finalitat de reconèixer la tasca d'aquests professionals del dret que estan al servei de l'administració de justícia d'una nació. També és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, el Dia Internacional de la Síndrome KGB i la Setmana dels Arxius. Avui, dijous 11 de juny, se celebra el Sant d'Alícia i Bernabé. Doncs felicitats, Alícia i Bernabé, que tingueu un dia meravellós. També nosaltres acostumem a saludar a aquelles persones, a felicitar aquelles persones que celebren potser el dia de l'aniversari, cada dia. I amb persones, nosaltres coneixem, per exemple, l'Antonio Padilla Hernández, 11 de juny, felicitats. Víctor Romero, felicitats, Víctor. Mònica Haldo, felicitats, Mònica. I hem dit que avui també l'excompany de ràdio, Víctor Uller, Freixas. Felicitats, Víctor, una abraçada ben forta. Mali Herrera, felicitats. Ana Medina, la presidenta dels gegants, de la colla de gegants de Montornès. Anna, moltes felicitats, que tinguis un dia meravellós. I si trobeu a l'Anna, a la Mali, al Víctor, a l'Antonio, a la Mònica, doncs feliciteu-los perquè avui celebren el dia del seu aniversari. I a totes les persones que avui estiguin preparats per suplar les espelmes. Bufar espelmes és la tradició que fem quan estem de celebració, per molts anys. Comencem i, com sempre, 91.2 de la FM, app TDT i la ràdio.montornès.cat. Recordeu que de 1 a 3 de la matinada ens trobeu al territori nocturn. Per nosaltres sempre és un plaer estar amb vosaltres aquí, a la ràdio, a la vostra ràdio. Bon dia, Montornès. Bon dia, veïns i veïnes.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a l'actualitat i avui al programa escoltarem el Toni Jiménez que ens acompanya des de l'Hermandat de Nostra Senyora del Carmen per parlar de la romeria que faran a Montornès el dia 13 i 14 de juny. El tenim a tocar. Avui també la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes, ens parla de Sant Joan. I el nostre company José Luis Cano aprofita per passar per aquí i parlar de les estrenes. El dia de la revelació. Iván i Hadum, pioneres i un talento único. Són algunes de les propostes que s'estrenen aquest cap de setmana a la gran cartelera. Aquestes són les propostes que us hem preparat per avui. No marxeu, quedeu-vos amb la nostra companyia. Anem ara amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim intervals matinals de núvols baixos sense descartar precipitacions dèbils, tendint durant la tarda a disminuir la nuvolositat fins que quedar el cel poc ennuvolat. Les temperatures diurnes pugen avui al nord-est i al Prepirineu i es mantenen sense canvis a la resta. Màximes de 27 graus a Manresa, Igualada i Rubí, 26 a Barcelona, 25 a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, 24 a Mataró i Vic. Per altra banda, bufa vent fluix variable, tendint durant la tarda a la component sud amb intervals moderats. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia que estarà de guàrdia avui és la farmàcia de la Búbila, al carrer Major 55. I per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112, el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: Comercial Solar.
9: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
8: Comercial Solar.
9: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
8: Comercial Solar.
9: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
8: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Un mes més comptem amb la col·laboració del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament i concretament amb la visita de l'Àngels Rial, tècnica d'intermediació laboral a la bossa de treball, a la bolsa de treball de l'Ajuntament. Àngels, molt bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: Juny,
2: estiu, calor.
1: Doncs avui tornem a parlar i ho fem, com sempre, d'aquelles ofertes per a aquelles persones que estiguin interessades en trobar feina o millorar les seves condicions. Comencem repassant una mica les ofertes que tenim i acabarem, com sempre, amb les formacions que tenen previstes des del departament.
2: Doncs sí, vinga, comencem amb les ofertes d'aquí del municipi. La primera, ens demanen un monitor del lleure inclusiu per dur a terme l'acompanyament i el suport a joves amb discapacitat durant les activitats del casal d'estiu. Dinamització de tallers artístics, creatius, esportius i de lleure, que fomenta la participació, la inclusió i l'autonomia personal i suporten les sortides, activitats comunitàries i treball coordinat amb l'equip educatiu. Requisits que ha de tenir aquest monitor del lleure inclusiu és el títol de monitor del lleure o, si no, una formació relacionada en l'àmbit social, educatiu o artístic. Ha de tenir, això sí, experiència mínima d'un any en activitats de lleure o d'inclusió social, amb discapacitat o d'atenció a infants o a joves. Val? I ja està. Mm-hmm.
1: Una altra oferta?
2: Sí, en aquest cas, una empresa de venda, muntatge i reparació de bombes per a diferents processos de fabricació està buscant un ajudant de magatzem i mecànic per fer tasques d'ajudant de serveis administratius

0: actius, tasques de taller mecànic i assistències fora de l'empresa. Els requisits, alguna formació professional de mecànica i la retribució és el salari mínim, jornada completa i contracte indefinit.
1: Més ofertes?
0: Sí, en aquest cas és una oferta d'un centre especial de treball per treballar d'operari de manipulats aquí al municipi, en una empresa. Les tasques, manipulació i ubicació correcta del producte, verificació de la correcta ubicació, realització de controls de qualitat, comunicació i registres d'incidències de qualitat, neteja i manteniment del lloc de treball i gestió dels residus generats. L'horari, en aquest cas, és intensiu de matins, jornada completa. Retribució, 1.221 euros bruts per 14 pagues i els requisits que tinguin el permís de conduir bé i cotxe per arribar a l'empresa. També demanen que tingui uns 6 mesos d'experiència, i en aquest cas és un contracte de centre especial de treball, per tant han de tenir la discapacitat major del 33%.
1: Més ofertes...
0: Sí, en aquest cas és una empresa especialitzada en la instal·lació i el manteniment de revestiments refractaris i aïllants industrials. Busca un tècnic comercial. Tasques que hauria de fer són detecció d'oportunitats en fases inicials de projectes, o sigui, abans de licitació, prospecció comercial activa en enginyeries i clients industrials, generació i desenvolupament de relacions comercials a llarg termini, conversió de projectes en contractes recurrents de manteniment, desenvolupament de mercat a nivell nacional i europeu, i en aquest cas els requisits és experiència en entorn comercial, B2B, industrial, i informàtic a nivell avançat, amb coneixements d'AutoCAD i interpretació de plànols, i es valorarà també l'experiència amb eines de càlcul tèrmic o software tècnic similar. La retribució en aquest cas és un salari competitiu més variable per resultats. Altres dades d'interès que ens han comentat d'aquesta oferta és que és un projecte amb alt potencial de creixement, participació en estratègia comercial i suport tècnic intern. Llavors, diuen que és molt valorable que la persona interessada tingui xarxa de contactes en biomassa, energia i incineració o RTO, experiència en enginyeries, EPC o fabricants d'equips i mentalitat orientada a resultats i a llarg termini.
1: I anem amb la darrera oferta avui.
0: Sí, una empresa de serveis busca un netejador o netejadora per treballar a Henkel. Les tasques, neteja d'àrees de producció i és imprescindible que parli i entengui el castellà de forma fluida, també desitjable el català. Requisits, experiència en neteja industrial i la jornada que hauria de fer és de 35 o 40 hores setmanals, depenent. Són per fer contractes de substitucions de 3-4 mesos.

0: Doncs fins aquí les ofertes que ens porta avui la Àngels, tècnica d'intermediació laboral. Passem ara a les formacions i ja sabeu que contínuament es fan diferents tipus de formacions. Anem a veure què ens oferten ara.
1: Sí, aquest mes de juny tenim la formació d'Assagem l'entrevista de feina actual de manera presencial i virtual. Val? Aquest és el mes de juny, però de cara al setembre us recordem que tenim com construir un perfil professional efectiu i desenvolupar proposta de valor personal. Aquest dura 5 dies, el que he dit del juny en dura un dia i aquest de cara al setembre ja dura 5 dies. Després tenim un altre que és competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses i aquest dura també 4 dies. També és de cara a l'octubre. I el setembre també n'hi ha un altre que és com reinventar-se laboralment després d'emigrar. Aquest també és molt interessant, és de 3 dies.
0: 3 dies.
1: Sí. I bueno, també tenim previst fer un altre curs de carretoner de cara al setembre.
0: Bé, i després de les formacions anem a recordar a tots els amics i veïns que ens segueixen la manera de contactar. Si hi ha alguna persona que està interessat en alguna de les ofertes que ens ha nombrat ara mateix l'Àngels o alguna d'aquestes formacions, la fórmula per contactar amb el departament és...
1: Sí, de manera presencial, cada dia de 9 a 2 podeu venir i demanar cita. També ho podeu fer per telèfon, podeu trucar tant al telèfon de l'Ajuntament com al que tenim nosaltres, que és el 93 566 7004, i demanar cita per telèfon. També ho podeu fer a través de la web de l'Ajuntament. Hi ha un apartat que és el nostre, de promoció econòmica i comerç, que hi ha les ofertes de feina, les ofertes de formació, i allà trobareu un formulari també que us podeu posar en contacte amb nosaltres i us atenem de seguida. Vale? I ja està. Tot això de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: Àngels, com sempre, gràcies i fins la propera.
1: Fins aviat.

Marlon Brando va néixer a Omaha un dijous 3 d'abril del 1924. Va ser un actor nord-americà que es va guanyar entrar a l'Olimp del cinema i se'l recorda com un dels grans actors de la història. Protagonista de papers inolvidables, va guanyar 2 Oscars al llarg de la seva extensa i magnífica carrera artística. Marlon Brando va néixer a l'estat de Nebraska a mitjans dels anys 20. La seva família el devia influir notablement en la seva carrera, doncs el seu pare era productor i la seva mare actuava al teatre local. Marlon Brando no era, precisament, l'alumne predilecte de l'escola. Va ser un adolescent molt rebel i el van expulsar de diversos col·legis. Tot i així, els seus pares l'animaven a trobar el seu propi camí, així que Brando va fer les maletes i se'n va anar a Nova York a estudiar interpretació. Primer va inscriure's a la New School i després al prestigiós Actors Studio, on va seguir el famós mètode d'interpretació Strasberg. Segurament, el mètode té fama amb raó, doncs Marlon Brando està considerat un dels grans exponents d'aquest corrent interpretatiu. Marlon Brando va començar la seva carrera artística en diversos teatrets de la gran ciutat, fins que el 1944, amb 20 anys, va aconseguir un paper a Broadway. Durant aquests primers anys, va començar a destacar i a guanyar-se un nom a la faràndula. S'explica que en una ocasió, la seva interpretació va ser tan realista que la crítica teatral Pauline Kael va arribar a creure que l'actor estava patint un atac damunt l'escenari. Fos com fos, la carrera del noi prometia molt. A poc, obra a obra, la fama de Marlon Brando a la plana escènica novaiorquesa anava en augment. Però el que el va convertir en una autèntica estrella de Broadway va ser la seva interpretació a l'obra de Tennessee Williams, Un tramvia anomenat Desig. I les portes al cinema es van obrir de bat a bat. L'any 50, Marlon Brando va debutar al cinema amb la pel·lícula The Man, que anava sobre veterans de guerra. Per ficar-se dins del paper, es va passar un mes a un hospital militar. Li devia funcionar, doncs va ser un èxit de crítica. L'any 51, repetiria la gran pantalla amb un paper que ja coneixia, el d'un tramvia anomenat Desig, aquesta vegada la seva adaptació cinematogràfica. Aquest paper li va valer la seva primera nominació a l'Oscar i només era la seva segona pel·lícula. El cas és que els 3 anys següents tornaria a estar nominat per Viva Zapata el 52, per Julio César el 53 i el 1954 per On the Waterfront, que aquí es va traduir com La ley del silencio. I aquesta vegada sí, Marlon Brando va guanyar la preuada estatueta daurada, el seu primer Òscar a la butxaca. Marlon Brando va seguir el seu exitós camí al llarg dels anys 50. El 57 el van tornar a nominar als Òscar, aquesta vegada pel film Sayonara, tot i que no va guanyar. Durant els 60, l'actor va intervindre en diverses pel·lícules, algunes com Rebelión a Bordo o Candy. Ara bé, es diu que a finals de la dècada, les seves interpretacions van començar a decaure, com si Marlon Brando hagués perdut la seva força expressiva. Afortunadament per ell, i també per la història del cinema, al 72, Francis Ford Coppola li va donar l'oportunitat perfecta per recuperar el prestigi. I, de fet, Marlon Brando faria el que probablement és el paper de la seva vida, Vito Corleone, El Padrino.

0: explica la llegenda que va ser el propi Brando qui va insistir per fer el paper. Es va gravar, va enviar la cinta a Coppola i aquest va al·lucinar amb el personatge. Aquesta mítica interpretació li va valer a Marlon Brando el segon Oscar, a més de l'honor de protagonitzar escenes de referència en la història del setè art.
1: I hope you don't mind why I keep going over this Pacini business.
2: No, not at all.
1: I spend my life trying not to be careless. Women and children can be careless, but not men.
0: Va guanyar l'Oscar, però no el va anar a recollir. En el seu lloc, va enviar la cerimònia a una actriu nord-americana d'origen indi, que es va manifestar contra el tractament que el seu poble rebia al cinema. I és que Marlon Brando tenia força sensibilitat respecte a aquest tema, com també a la defensa dels afroamericans. De fet, va participar en moltes activitats en aquesta línia i va aconseguir entrar al cercle de Richard Nixon i els Kennedy en algun moment. Amb dos premis Oscar sota el braç, Marlon Brando va seguir amb la seva carrera d'una manera força irregular. Va rodar títols certament destacables, com El último tango en París o Apocalipsi Now, el 79, però s'havia guanyat la fama d'actor conflictiu i exigent. La seva vida privada tampoc era gaire fàcil, que diguem. Es va casar 3 vegades i va tenir 9 fills, com per recordar-se dels noms. Però tornant a la carrera artística, els anys 80 van ser més aviat fluixets i als 90 va fer més pel·lícules, tot i que cap va estar a l'alçada del que havia estat Marlon Brando. I és que aquell posat de Vito Corleone era absolutament inabastable. El 2001 tornaria a fer de mafiós, aquesta vegada en un videoclip de Michael Jackson, You Rock My World. El mateix any intervindria el film The Score, l'última pel·lícula on va participar. Entre 2003 i 2004, però, va prestar la seva veu per al videojoc del Padrino, que val a dir va ser un èxit rotund de vendes. Marlon Brando va morir l'1 de juliol del 2004 a Los Angeles, víctima d'una fibrosi pulmonar. Se'n va anar un dels grans actors del cinema, inspiració per a molts. Més de 40 pel·lícules a les espatlles, en ocasions protagonitzant imatges inesborrables, seqüències mítiques del cinema. En gran part, ho són precisament per la presència del gran Marlon Brando.